0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Casio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
4: Bé.
2: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
5: Escolta.
2: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
6: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.

0: amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
2: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull està quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'eixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
1: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits.

té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Hola, em dic Bet, i avui us recomanaré aquest llibre, que es diu Pinyons de Maduixa. Les il·lustracions les ha fet la Marta, una que es diu Marta. El fantasma, un personatge, en comptes d'espantar la gent, vol explicar acudits. La bruixa és presumida i bonica. El mag, un despistat. L'ogre és vegetarià i li fa fàstic menjar infants. La sirena és grassa i la minera. L'Helena, en Bernat, són els únics que tenen la fórmula màgica per ajudar a tots els personatges.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: 3 per la cultura.
1: Empordà.
2: Si jo fos de les Illes Balears i m'hagués de presentar, diria: som naixalana. I no és que els balears facin servir el plural quan parlen d'ells en singular. No és que diguin jo som perquè es copien del nosaltres som. No. De fet, si mires l'origen d'aquest verb, veuràs que té molt més sentit que un balear digui jo som que no pas que digui jo soc. En llatí deien ego sum, amb una M. Ego, xalana, sum, vol dir jo sóc la xalana. Per tant, en aquest cas, a les Illes Balears fan servir una forma molt més semblant a la del llatí. I per què carai nosaltres hem posat una C a jo sóc? Perquè ens hem copiat d'altres verbs que tenen aquesta C. Jo dic una paraula. Jo duc, per tant, jo sóc la xalana. En altres verbs que originalment no tenien cap C, també n'hi posem a vegades. Heu sentit algú que et digui et donc això en lloc de et dono això? És el mateix fenomen. En català, els verbs es copien entre ells.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat provisional a la mare del nadó d'un mes investigada per presumptes maltractaments al menor. Els magistrats aprecien menys indicis contra ella, però en canvi estrenyen el cercle contra el pare, a qui mantenen a presó Núria Alcalà.
3: Sí, segons els magistrats, els indicis de la participació directa de la mare en els maltractaments s'han anat afablint a mesura que ha avançat la investigació. D'una banda, consideren molt rellevants les declaracions de la companya d'habitació d'hospital, qui va demanar ajuda al personal sanitari després de veure el pare del menor tapar-li la boca quan plorava, sacsejant-lo o donant-li bruscament el biberó. D'altra banda, han tingut en compte les cerques que la mare va fer a internet mostrant preocupació per l'estat de salut del nadó i pel fet que el seu marit no el tractava bé. Els Mossos d'Esquadra, de fet, van concloure en el seu atestat que no hi ha cap informació ni evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la mare. En canvi, en relació al pare, l'Audiència conclou que els indicis són cada cop més ferms i l'apunten com a autor de les nombroses lesions presentades pel nadó. Amb tot, desestima el seu recurs i el manté en presó provisional comunicada i sense fiança.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
5: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
6: Coneguda arreu del món.
7: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
8: Ben comunicada i sempre connectada.
9: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
10: Amb talent per encarar els reptes.
11: Una ciutat arrelada al passat.
12: I projectada cap al futur.
13: Figueres, possiblement la millor ciutat del món.

0: Pareu bé l'orella.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no?, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja, posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar, doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem, doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent, doncs, que vull dir que no eren professionals. que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, nosaltres hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar, doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar i som elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb Toló de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
0: al final... Al boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a dos anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també, doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem, doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre, afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte, doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració, perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no, que vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupulosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menys tenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més és diferent, la feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic, intentem doncs lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible, i això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats, dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador, perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració, o l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre el dia abans que es morís que no ho expliqui, bueno, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
2: Podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres, molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha...
0: Variat.
2: No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important això. I no ho diem per naltros, la nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: t'agrada estar al dia.
1: Ets una persona positiva.
0: Tens ganes d'aprendre, de compartir.
2: 24 hores de Ràdio Vila Sacra.

0: una de les normes clau de l'ecologisme és la de les 3 R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Cal tenir-les en compte perquè els nostres hàbits estan generant una quantitat de residus que el planeta és incapaç de suportar, però en realitat són coses que s'havien fet tota la vida, fins i tot amb els edificis. A Targa, una masia del segle XIV, es va convertir l'any 1896 en un monestir neogòtic, però amb l'esclat de la Guerra Civil va passar a ser un hospital militar i, després de la derrota, una caserna del bàndol vencedor. L'any 1954, la finca va tornar a servir com a explotació agrícola i avui és un espai de divulgació que podem visitar. Mas de Colom. L'antiga masia disposa ara d'un espai expositiu immersiu on aprendrem l'origen, cultiu i característiques de productes propis de l'entorn, com són l'oli, el vinagre i la fruita seca. L'experiència acaba de la millor manera possible, tastant-los. La visita és de franc i es pot fer de dilluns a dijous, de 10 del matí a 5 de la tarda, i els divendres, caps de setmana i festius, de 10 a 6. Però és que, a més, entre noguers, ametllers, pistatxers i oliveres. Visites al Mas de Colom de Targa. En trobareu totes les explicacions al web masdecolom.com.
1: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
2: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
1: Més informació a visitlescala.com.
3: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Wow.
1: Que no et confonguin.
3: Au.
4: Mira que bé.
2: Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
5: Ei, vinga, som-hi ja.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sense 7 FM.
3: La teva ràdio de proximitat.

0: hits, sempre llestos.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
0: Sí.
3: Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
1: Temps ara per fer una mica de memòria.

70 km per hora, cosa que els converteix en les aus més ràpides del món. Les seves grans ales, encara que no els permeten volar, els ajuden a mantenir l'equilibri al canviar de direcció ràpidament. Els estruços són animals omnívors, que s'alimenten d'una varietat de plantes, insectes, petits rèptils i mamífers. Tenen un bec fort i un estómac capaç de pair fins i tot els aliments més durs. Viuen en grup de fins a 20 individus, composats principalment per femelles i les seves cries. Els mascles adults solen ser solitaris i només s'ajunten als grups durant èpoques d'aparellament. Els estruços són les aus que posen els ous més grans, amb un pes de fins a 1,5 kg i un gruix de la seva closca de fins a 2 mil·límetres. La incubació dura uns 50 dies i és realitzada per les dues parelles. Malgrat la seva gran mida, els estruços són animals espantadissos que fugen davant de qualsevol situació de perill. Quan se senten acorralades, ataquen amb les seves fortes potes, cosa que pot causar greus lesions.

Els estruços, aus no voladores més grans del planeta, són criatures fascinants que habiten la sabana africana. El cor robust, les llargues potes i els poderosos músculs els permeten córrer fins a velocitats de

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'esperança, per Jaume Coll.
2: Cançó d'esperança. Diu l'orga, creu i espera, i amb tot fa el violí. L'arquet ho considera, no es gosa decidir. El núvol que s'esquinça és com si es fes claror. El dia va enfosquint-se, és ombra o és perdó? Les rebatents onades, tot fressa, tot ruixim, són les temps a passades, un fons que es torna cim. L'ignar tot fent sendera tem el no res vinent, el buit poc ve darrere de cap acabament. Campanes del novembre, herbetes tremolant, jo veig la mort que sembra llavors que granaran. Què escampes arraulida sota aquest vent glaçat? Escampo encara la vida m'ho ha manat. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor, tot clama i res no dura, tot calla i res no mor.
0: Memòria de Josep Carner.
3: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
4: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
3: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
5: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites a la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiix, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes, és a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.
0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Bona nit.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

Y Julia era como una película que el tío agominaba y va a agradar mucho que le volgut vi aquí y de eso sí també es un dieti que vol tornar a casa a l'Everest i el teu Everest i hi ha una nena i uns seus amics que l'ajuden a tornar a l'Everest. Adéu i moltes gràcies. Espero que us hagi agradat aquest això i si voleu la podeu buscar.

0: Quan estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah!

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Bé, no?
2: Sabies que...
3: Els tubs fluorescents, habituals en oficines i comerços, amaguen una curiositat fascinant. El seu funcionament es basa en un procés semblant al dels llamps. Dins del tub, ple de vapor de mercuri a baixa pressió, un corrent elèctric excita els àtoms de mercuri, que emeten llum ultraviolada. Aquesta ona xoca amb el recobriment de fòsfor de l'interior del tub, que la converteix en una llum visible blanca. Aquest procés, anomenat fluorescència, és més eficient que les bombetes incandescents, consumint fins a un 75% menys d'energia. Una curiositat menys coneguda és el seu impacte cultural i psicològic. El parpalleig subtil dels tubs fluorescents, sovint imperceptible, pot causar fatiga ocular i mal de cap en algunes persones, un fenomen anomenat efecte estroboscòpic. A més, el seu to fred i uniforme ha estat criticat per crear ambients impersonals, influint en l'estat d'ànim. Per això, en algunes pel·lícules i sèries, els tubs fluorescents es fan servir per transmetre sensació d'esterilitat o tensió, com en escenes d'hospitals o d'interrogatoris. Tot i la seva eficiència, els tubs fluorescents estan en declivi per l'auge dels LED, més duradors i sense mercuri, un component tòxic que requereix un reciclatge especial.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
9: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
10: A Figueres, avinguda de Roses 35.
11: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
12: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
11: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
13: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
14: Què necessites avui?
15: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
16: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
17: Una nova versió de Cançoneta Incerta. La canta Marisa Martins.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: La di la la la la la la la. Recuida notícies destacades de les comarques gironines.
1: Es faran millores estructurals i de desaigües al cementiri de Ridaura. Bisbat i Ajuntament han acordat repartir-se les actuacions per tal de frenar el deteriorament que es va agreujar durant la Dana fa 2 anys. Aquest any l'Ajuntament també farà millores al camí de Pairaló, a la sala soterrània del centre cívic i a la xarxa d'aigua, entre altres actuacions. Han passat més de 3 mesos perquè el tren hagi pogut tornar a Ribes de Freser. Després del tall general de Rodalies que va afectar a tot Catalunya, la R3 ha anat tornant molt progressivament. La mobilitat del Ripollès es veu beneficiada d'aquest retorn a una normalitat relativa, que contempla només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. 213 iniciatives són les que s'han presentat com a propostes pels pressupostos participatius del 2027 de Palafrugell. La xifra duplica les 98 de l'última edició i indica un augment significatiu de la participació ciutadana. El mes d'abril s'ha alçat com el més càlid registrat mai a l'escala. S'han superat els 2 graus per damunt de la mitjana climàtica i s'ha tancat l'aixeta després d'un hivern molt plujós. La temperatura de l'aigua del mar també ha assolit registres rècord. El Roses Free Battle s'ha acomiadat d'una 6a edició que ha tornat a evidenciar el potencial del talent jove dins l'escena del freestyle, en una jornada que ha combinat competició, creativitat i participació del públic al Teatre Municipal de Roses. L'estrena d'una cucafera o l'agermanament amb la localitat de Taltaull seran 2 de les novetats principals de la Festa del Roser de Serenyà, que es celebrarà aquest cap de setmana. L'Espart Girona ja és a semifinals de la Lliga Femenina Endesa. El conjunt de Roberto Íñiguez es va desfer ahir del Leganés per 89-63 a Fontejau, en el partit de tornada dels quarts de final, i es veurà les cares amb el València a la pròxima eliminatòria que arrencarà dijous.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
3: Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Perquè la salut importa. I per gustos, colors.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir 1000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
7: Macarrons amb tomatico? Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Benvingudes i benvinguts a un episodi més d'Alerta Alimentària, el podcast sobre secrets de la indústria de l'alimentació. És difícil trobar algú que no li agradi la pasta, i no em refereixo només als diners. Al llarg de la història, diferents cultures han fet la seva versió d'aliments rics en hidrats de carboni. Pans, arrossos, fideus... Els hidrats de carboni els trobem a tot arreu. Però, què són els hidrats de carboni? Com influeixen els hidrats de carboni a la nostra energia i rendiment físic? I quina importància tenen els hidrats de carboni en una dieta equilibrada? I aquí estic amb les meves copresentadores preferides, Marianela Duarte.
1: Hola, bon dia, bona tarda i bona hora.
0: I Laura Gomà.
2: Bonis.
0: Vinga, som-hi, comencem.
3: Fusionem!
0: Hola, hola, noies, què tal, com aneu?
1: Bé, bé, tinc curiositat a veure què dius de la pasta, que m'agrada molt, eh?
2: Jo només sentir pasta se m'infla molt la panxa, eh? També t'ho he de dir.
0: A veure, la primera pregunta que us volia soltar així només arribar és si coneixeu algú que no li agradi la pasta.
1: No. La veritat que no.
2: No, la veritat que és algo que agrada a molta gent, la veritat, és sí. Molt estrany que no.
0: Sí, sí, la veritat és que la pasta, bueno, és el típic menú que te donen quan ets petit, macarrons amb tomàquet i pollastre rebossat.
1: Sí, boníssim.
0: És el típic menú infantil. Però jo sí que conec amb una persona que no és gaire fan. De fet, li fa mania la pasta.
2: Vinga, ja.
1: Sí, I tampoc li agradarà la pizza.
0: Sí, la pizza sí.
1: Ah, la pizza sí, la pasta no. Doncs pues no ho entenc.
2: Eso no quadra, eh?
1: No, no, m'he explotat el cap.
0: Bueno, jo crec que és la textura ja fiscosa dels fideus i tots aquests tipus de pasta.
2: Però qualsevol tipus de pasta.
0: Ah, això tampoc ho sé, eh?
2: Anava a dir la és pasta que, clar, normal, la vegetal, la de sense gluten, la integral. Vull dir, és que hi ha moltes
1: varietats.
2: La pasta
1: varietats. Fresca.
2: Exacte.
1: Sí, que fresca és, eh?
0: Hi ha moltes maneres de preparar la pasta i en molts formats. I tots sabem que aquesta pasta és rica en hidrats de carboni. Però sabem què són els hidrats de carboni, exactament?
2: Algo que engreixa molt.
0: Sí, segur?
1: I que
0: segur?
1: No pots menjar per la nit perquè engreixa més.
2: Exacte, sí, sí.
0: Aviam, comencem aclarant una mica aquests termes, aquests conceptes. Els hidrats de carboni són un tipus de nutrient que es troba principalment en aliments pues, com els cereals, les fruites, les verdures i els llegums. Vale? Aquests serien els aliments que tenen principalment hidrats de carboni. No vol dir que siguin els únics. També podem trobar altra mena d'hidrats de carboni a la carn, però són molt menys presents o quasi negligibles.
2: Però a veure, m'has dit els cereals, les fruites, les verdures, els llegums, o sigui, les fruites...
1: Les fruites, estava pensant el mateix, les
2: sí.
1: Fruites tenen hidrats de carboni.
2: Exacte, jo era... Bueno, vaja, la idea de les fruites és sucres, és saludable, o sigui, fibra... M'has desquadrat ara.
0: Sí. Anem a desgranar una mica això. Quan parlem d'hidrats de carboni, moltes vegades pensem en la pasta pel concepte d'aquests hidrats de carboni complexos, però hi ha molts tipus d'hidrats de carboni, perquè poden ser els sucres, per exemple, és un hidrat de carboni, la fruita té molts sucres, després el midó també és un sucre i la fibra. Aquestes són les tres principals formes en les que ens trobem els hidrats de carboni. Per exemple, els sucres que hem dit que són tan presents a la fruita són la forma més senzilla d'hidrats de carboni i els podem trobar de forma natural pues, a la fruita, a la llet, altres productes làctics i en alguns aliments processats com pot ser els refrescos, pastissos, galetes. Aquests sucres ens donen l'energia immediata al nostre cos, però un consum excessiu doncs pot ser perjudicial a la salut.
2: Sí, quan dius això de l'energia, entenc que és una energia immediata.

0: és una mica, entenc jo, com la cafeïna del cafè, que te la dona però després és un baixón de... vamos.
1: Per exemple, sí, seria una comparativa. La cafeïna tarda una mica en fer efecte. La gent diu, me prenc un cafè i estic a tope.
2: Te fa efecte a les 2 hores.
1: Correcte, 2 o 3 hores, sí. I el sucre és el mateix. Tu absorbeixes el sucre i pot passar directament a la sang. Llavors el teu cos ja ho pot processar i donar l'energia aquesta que necessitem. Vull dir, al final imagineu-vos una caldera i el sucre és la llenya, vale?
0: Déu-n'hi-do, és que això del sucre...
2: Llavors que menjo hidrats de carboni jo ja tinc els sucres i tot ja...
1: A tope, ready.
2: Sí? O sigui, menjo un macarró i ja està, ja.
1: No, bueno, tampoc és immediat, és com la cafeïna, pues tarda mitja horeta, una hora, depèn de lo senzill que sigui de processar aquest sucre. I aquí seguirem, us explicaré una mica més endavant també.
0: Clar, per això parlem molt a l'hora de fer esport, entenc jo que te diuen de menjar aquests hidrats de carboni perquè te dona energia al moment tu de gastar-la.
1: Correcte.
2: No? Pues arròs o plàtan, sí. Bé al cap.
1: Sí, literalment.
0: Sí, l'arròs sobretot, és curiós.
1: Llavors, el nostre cos emmagatzema l'energia en forma de greix, ¿vale? El nostre cos, perquè és la forma en la que ens donarà després més energia. La forma en la que guarden l'energia les fruites i les verdures és el midó, ¿vale? El almidón de tota la vida, el midó, és una forma més complexa d'hidrats de carboni, que és la unió de molts sucres, ¿vale? Per exemple, una glucosa, el midó és una cadena de moltes glucoses. Aquesta forma més complexa d'hidrats de carboni es pot trobar en aliments pues, com el pa, els cereals, les patates, les llegums, tot això que hem dit, i aquest tipus d'hidrat de carboni es descompon lentament en glucosa a mesura que es digeri. Com tarda més en digerir-se, aquesta energia ens la va donant poquet a poquet. No és com un sucre que te la donarà de cop. És important incloure aquestes fonts d'alimentació amb midó a la nostra dieta per mantenir-nos amb energia al llarg del dia. Després donarem uns petits consells, uns petits tips de nutrició, ja que nosaltres no ens hi fiquem a fondo, però tocarem una mica les proporcions que pot haver-hi en un plat d'hidrats de carboni, fonts de proteïna, etcètera, etcètera.
0: Exacte, això és interessant, eh? Una mica d'educació en aquest sentit.
1: I per últim, la fibra, dels 3 grans grups que hem dit, que no són els únics però són els principals, és un altre tipus d'hidrat de carboni que és crucial per una bona salut digestiva. Nosaltres no podem digerir la fibra completament, val? La fibra passa de llarg. Es troba en aliments com verdures, a les fruites, als cereals integrals, a les llegums, i el, com hem dit, no es digereix completament, però ens ajuda a mantenir el sistema digestiu. Per què? Perquè arriba a l'intestí i els bacteris, els que causaven flatulències de l'episodi anterior, sí que ho poden digerir i degraden amb altres compostos que són beneficiosos. En aquest cas, pues, ajuden a controlar nivells de sucre a sang o el colesterol, per exemple. Com a resum, els hidrats de carboni són essencials per al nostre cos perquè ens donen l'energia, val? No és necessari eliminar-los, cada cos és un món, també és veritat, per això sempre recomanem, pues, anar amb un nutricionista que te faci la dieta especialitzada per al teu cos, però és important seleccionar fonts saludables d'hidrats de carboni i mantenir un equilibri adequat a la nostra dieta.
2: Una pregunta, els hidrats de carboni hi ha els complexos i els...
1: Senzills, simples.
2: I els dos te donen energia poquet a poquet?
1: No, els simples te donen el xute d'energia, l'energia ràpid, que seria, per exemple, la fructosa, la sacarosa...
2: Vale.
1: La sacarosa és una glucosa i una fructosa unida, i és el sucre de taula. Quan nosaltres mengem sucre de taula, estem menjant sacarosa, que sona molt químic, però és simplement la unió entre una glucosa i una fructosa.
2: Això són els hidrats simples.
1: Correcte.
2: Hidrats simples, vale. I els hidrats complexos eren...
1: Que tenen una cadena de varios sucres. És com un Lego, vas muntant el Lego. Tenim el monosacàrid, que seria pues, un sol sucre, en plan una glucosa, una galactosa, una...
2: Sembla una galàxia, això.
1: Sí, sona... T'explicaré potser per què ve de galàxia. Galactosa sona a lactosa. La lactosa és la unió d'una galactosa amb una glucosa, que és un disacàrid, perquè porta 2 sucres. Tenim monosacàrids, que és una unitat de sucre.
2: Sí.
1: Vale? Glucosa, fructosa i galactosa. Vale? Són com una sola peça de Lego. Aquestes peces de Lego se combinen en disacàrids, 2 sucres. Per exemple, el sucre de taula, que és la sacarosa. La sacarosa és una unió entre glucosa i fructosa. Vale? Tenim 2 sucres, un disacàrid.
2: 2 sucres, disacàrid de 2. Claro, sí. Vale, fins aquí sí.
1: Per exemple, la lactosa, que dona tants problemes a la gent que té intolerància, està formada per una galactosa i una glucosa. I d'aquí ve el nom lactosa, de la galactosa. Per què causa aquesta indigestió o aquests problemes de digestió?
2: Pets.
1: Els pets aquests. Perquè necessitem un enzim que se diu lactasa que trenque la unió entre la glucosa i la galactasa, convertint-los en monosacàrids. Vale? El disacàrid el desmunta en un monosacàrid. La gent que és intolerant no té la lactasa. I per lo tant no pot trencar i passa directament a l'intestí i fa mal. I per això els pets, la inflamació,
2: mira,
1: etcètera, etcètera. És complex, però bueno. I després, per exemple, els midons, que serien complexos, és un, com el tema d'abans, és una unió de moltes glucoses i altres compostos.
2: Bueno, pues ara que hem parlat de sucres, de galàxies, és broma. Em ve de gust un dolcet, però primer anem...

0: Com ja és habitual, fem una pregunta amb tres opcions que solucionem i donem resposta al final del podcast i a les xarxes socials.
1: A Instagram i TikTok, @alertaalimentaria amb dos as, i a X, @alimentariapod.
2: La pregunta d'avui és: quin és el secret per un bon gelat?
0: Les possibles respostes són: afegir quelcom metàl·lic dintre quan s'està fent el gelat. L'altra opció és utilitzar un alt contingut en fruita, sucre i llet. I l'última és introduir molt gas al procés.
1: Bueno, jo volia quelcom dolç, no? Com he dit abans, no sé, un dolcet o algo, i gelat és perfecte.
0: Sí, els gelats van bé, sobretot amb la calor de l'estiu, refrescar una mica.
2: Ai, sí, quina gormantria, me cas, un dena. Bueno, va, al final de l'episodi ho acabarem sapient, a veure.
0: Exacte. Seguim amb la temàtica d'avui, i abans de que els italians ens matin una mica per parlar tant de la pasta,
2: mamma mia,
0: diu: quantes vegades mengeu pasta a la setmana vosaltres?
1: Pues és una molt bona pregunta, potser 3 vegades.
2: Pasta, uf, no en menjo tanta, la veritat. Ara, mira, l'últim, ostres, potser un cop o dos com a molt.
0: Jo depèn de la setmana, perquè clar, si menges arròs ja estàs menjant també com un carbohidrat, que és similar a la pasta.
2: Uh-huh.
0: Però bueno, entre pasta, pizza i arrossos sí que menjo moltes vegades a la setmana.
2: Amb hidrats de carboni, sí, clar.
0: Però així com a pasta tal qual, també diria unes 3 vegades. Un estudi diu que els italians mengen de 3 a 6 cops a la setmana pasta.
1: Ho veig poc.
0: Jo també.
1: Ho veig molt poc.
0: Jo suposo que deu ser la mitja, però havia arribat a sentir gent que menjava cada dia, al migdia, pasta.
1: És que és lo normal per a ells. És com el pa de taula, doncs per a ells la pasta és com...
2: Ah, ben vist, bona comparativa amb això del pa.
1: No, sí. Pregunta-li a un italià: quants cops menges pasta? I segur que et diu cada dia o cada dos o algo.
2: És que clar, jo a Itàlia no hi he estat. Hi vaig estar una vegada de molt petita, però és que no tinc record. Vull dir, vosaltres hi heu estat recentment a Itàlia?
0: Jo hi vaig ser-hi, però clar, de turista no veus la vida real d'allí.
2: Clar.
0: Però els restaurants gairebé tots són de pasta, sí. Creieu que aquesta opció de menjar 6 vegades a la setmana pasta és saludable?
1: Depèn, si per exemple és una pasta integral i ho acompanyes amb verduretes i coses sanes, no té per què ser dolent.
2: Jo entenc que la gràcia és si fas únicament pasta, sí, jo entenc que no és bo, però si ho acompanyes amb altres nutrients, com bé diu la Mari, de verdures, algo de proteïna, etc., doncs això ajudes a, vaja, no sé, al meu entendre.
0: Per respondre a aquesta pregunta, veurem com influeixen els hidrats de carboni a la nostra energia i al rendiment físic.
2: Vamos.
0: Com hem dit, els hidrats de carboni són els carburants pel nostre cos, és a dir, la llenya per calentar el cos.
1: La llenya, m'ha encantat, sí.
0: Imagina't que el cos, pues això, és un cotxe, i els hidrats de carboni són la gasolina que li dona potència per córrer. Quan mengem aliments rics en hidrats de carboni, com els cereals, les fruites i les verdures, el cos els converteix en glucosa, que és l'energia que necessites per funcionar durant el dia. Així que, a diari, necessitem pues, una dosi d'hidrats de carboni o tenir una reserva d'energia. Aquests nutrients pues, donen l'empenta necessària per tenir el dia. No tenen per què venir de la pasta, com hem dit, l'arròs, la pizza, el pa, totes aquestes coses tenen molts hidrats de carboni, la patata, altres fonts d'hidrats de carboni existeixen, les verdures, els llegums...
2: Tot aliment ens dona energia al final.
0: Correcte, però és important introduir aquests hidrats de carboni a la nostra dieta, no té per què ser pasta.
2: Clar, és a dir, perquè quedi clar, els hidrats de carboni són necessaris, perquè últimament hi ha gent que els treu de la dieta pel tema de perdre pes o alguna cosa, i a veure, és el que diem, en abús és un perill, però els necessitem per aquest motiu, per l'energia que ens comentes, no?
0: Correcte, igualment eliminar-los 100% és gairebé impossible, perquè hidrats de carboni, com hem dit, n'hi ha a tot arreu, però també és veritat que depenent de l'activitat que tinguis, de si ets una persona més sedentària o no, de la dieta, avui en dia tenim accés a aliments molt fàcilment, i això què vol dir? Que acabem menjant més del que necessitem, perquè mengem per plaer. Ja que estem parlant d'energia, seguim parlant una mica amb el tema aquest de distribuir l'energia. Sabíeu que els atletes professionals pues, confien en els hidrats de carboni, com hem dit abans, per millorar el rendiment esportiu?
1: És la imatge del plàtan i un tenista, per exemple.
0: Correcte. El plàtan és una fruita molt alta en sucres que te dona l'energia al moment. A més, té molts minerals i això pues, dona un funcionament del cos correcte.
2: Però també et fa restrenyir molt, eh? Ho dic per experiència.
1: Però també té molt magnesi.
2: Sí, però...
1: Menjo plàtan.
0: Magnesi, potassi... Això no és tot, val? Els hidrats de carboni tenen un paper molt important a la recuperació també després de l'exercici, perquè després d'una sessió intensa d'entrenament el cos necessita repostar les energies, val? I reparar els músculs cansats, diguem.
2: Una recuperació plena.
0: Correcte. A veure, el cos, com hem dit, no sols agafa l'energia dels hidrats de carboni, sinó que també dels greixos. I de fet, si no gastem els hidrats de carboni, aquí és el que diuen de no menjar hidrats de carboni per la nit, tal, tal. El cos els emmagatzema com a greix, perquè és la manera més efectiva. Per què els emmagatzema com a greix? El sucre ens dona 3 kilocalories, entre 3 i 4 kilocalories, i en canvi el greix, la mateixa quantitat de greix, ens donarà 9 kilocalories. Com podeu veure, donen moltes més calories i per això el cos diu, si amb aquesta menor quantitat te donarà més energia després en un futur, ho guardo com a greix, val? Perquè és la manera més efectiva de guardar aquesta energia i el cos el que diu és, mai saps quan serà la pròxima vegada que menjaràs, val? Penseu que aquest és el pensament del nostre cos.
2: No, no, el cos no és tonto.
0: El cos diu,
2: és molt exacte.
0: Guardem i reservem per si acaso.
2: És molt llest.
0: Llavors, moltes vegades no és la pasta o els carbohidrats el que ens fa engreixar, lligant-ho amb el tema dels italians que mengen tanta pasta, sinó el que ho acompanya o el fet de no mantenir una vida activa. Avui no us porto anècdotes, vale? Però us porto un joc.
2: Oh, jo volia anècdotes.
0: Avui
1: bueno,
0: no toca.
1: El joc també mole.
2: Ah, bueno, vale, va, va, sí, sí.
0: Vinga, us diré dues cerveses estranyes que he trobat i m'heu de dir quina preferiríeu de les dues.
1: Vale. Fàcil, som-hi.
0: Segur? Vinga,
1: sí.
0: Heu de decidir, val? Primera, la cervesa Dogfish Head Brewery Beer for Breakfast. Una birra esmorzar amb gust d'hamburguesa de carn de porc i farina de blat de moro.
2: Mare de Déu, senyor, però qui és això? Per esmorzar?
0: L'altra opció que us dono és Carton Brewing Company Digger. Una cervesa salada de baixa graduació alcohòlica amb cloïsses. Per a un estiu així fresquet, que us recordi al mar.
1: Doncs pues les dues me queden atenció, eh?
2: A mi cap!
0: Heu de triar una. Teu.
1: La de cloïsses per mi.
2: Jo potser em tiraria per la primera, més aviat. Sí, sí. Uf.
0: Teniu discrepància,
2: uf,
0: eh?
2: És que una cervesa de peix, ai, per favor.
0: Hi ha diversos còctels que li fiquen suc d'almeja, per exemple, el Bloody Mary a vegades n'hi porta.
1: És que m'encanta el Bloody Mary.
0: A mi també.
1: Per això triat aquest.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Oh, no
0: sí. Porta una mica de picant, sí. Una mica d'api.
2: Mira, veus sí, el del picant, veus? Bo. Jo el Bloody Mary per això no el demano.
0: Vinga, va, una altra. Aquesta encara és més difícil de pronunciar. Wincop Brewing Company Rocky Mountain Oyster Stout. Una cervesa amb testicles de toro.
1: Té ous la cosa.
0: Té ous, sí, sí. O Free Will Brewing Copy Loopwack Vanilla Ralphie.
2: Aquest vale? me pinte bé, eh?
0: I el seu ingredient és el caríssim cafè Copy Loopwack. Sabeu quin és el cafè Loop
2: Copy? No. Nope.
0: És el cafè aquell que se l'ha de menjar un animal i l'ha de cagar primer abans de fer el cafè.
1: Això no ho sabia.
0: És un dels cafès més cars del món.
1: O sigui, menja un animal, el caga
0: i... Menja els grans de cafè, els digereix una mica i quan els caga recuperen, ho netegen molt bé, torren i fan el cafè.
1: I per què esperen que l'animal els mengi i els cagui?
0: Perquè ho van provar una vegada i se veu que desenvolupa uns aromes espectaculars.
1: Hola, tu!
2: Què vols que t'hi diga?
1: I qui haurà pensat, hola, vaig a agafar el cafè de... recién cagado.
0: No sé de quina illa és. No sé de quina illa és.
2: Ens avorreix molt.
0: Trieu, cervesa amb testicles de toro o cervesa amb cafè
1: amb
0: cagat?
1: Amb cafè.
0: Laura, tria, testicles o cafè cagat?
2: Home, jo vull cafè també, però ostres, sabent que és cagat, és que clar, sí, no, però prefereixo el cafè també.
0: Vinga, següent, dos cerveses més. Evil Twin Brewing Big Ass Money Stout, elaborada amb pizza congelada de pernil.
2: Wow.
0: I monedes... a dintre, corones noruegues, val?
2: Vinga, ja, veus el producte metàl·lic que deia?
1: Hòstia, tu...
0: I després l'altra cervesa és Stillwater Artisanal General Goose. Una cervesa de blat aparentment normal, però amb un plus de sabor gràcies a glutamat monosòdic, val? L'umami assegurat aquí li han afegit glutamato. Recordem, el glutamat és un component que s'afegeix a diverses coses per potenciar el seu sabor
1: ah,
0: umami.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Val? Aquest sabor així saladet.
1: És veritat, és veritat.
0: Amb pizza congelada per ni limonedes o amb glutamat?
2: Jo, per curiositat, agafaria la pizza.
1: Jo, el glutamat.
0: Sou la nit i el dia.
1: Sí, total.
0: Vinga, i les dues últimes, Dog Street Brewing Company Walker, amb cervell de cabra rostit. Vale, aquí lo dejo. O Rogue Ale's Beard Beer, elaborada amb un llevat procedent de pèls de barba.
2: Vinga, ja.
0: O sigui, un senyor de vi
1: però sucada. Però això existeix, tot això?
0: Yes, yes. Sí,
2: I a veure,
0: sí, en anglès.
2: I amb qualsevol pèl de barba o d'algun concret, és que clar.
0: Suposo que devia ser del primer fabricant.
1: Jo, el cervell de cabra rostits. Jo aquesta, que sé que és saladeta i molt bona.
2: Hi ha l'opció de ninguna?
0: No, no, has de triar. He deixat lo mejor para el final.
2: Potser també tiraria pels cervells.
1: Ves? En sèrio? No ho hagués dit mai.
0: Jo tampoc.
2: Ja, però és que lo dels pèls de barba, no sé. Imagina't que et trobes aquests trossets a la cervesa. És que no, quina angúnia.
0: Si busquem totes aquestes marques, jo les he pronunciat com el cul, però si les busquem a internet segur que apareixen. Bueno, sabeu que nosaltres no estem completament a favor del beure alcohol, vull dir, no hi ha cap problema si ho fas, però s'ha de beure amb moderació i amb precaució.
2: Exacte.
0: No estem aquí
2: afavorint el consum d'alcohol.
1: Ni de begudes espirituoses, ni
2: exacte,
1: de vida.
2: Exacte.
0: No. Ja hem petat una mica el riure amb la cerveseta.
2: Déu-n'hi-do.
0: Tornem a la importància que tenen els hidrats de carboni en una dieta equilibrada.
1: Doncs dependrà una mica de cada persona, llavors, no?
0: Segons el nostre estil de vida, com havíem dit, les porcions de macronutrients, és a dir, fonts de greixos, hidrats de carboni i proteïna, hauran de ser diferents.
1: Què vols dir?
0: Pues els nutricionistes recomanen utilitzar pues, els plats com a mesura i dividir-ho en percentatges amb els macronutrients, una mica com a guia. A mi no m'agrada gaire encasillar un aliment amb un macronutrient, és a dir, que dic, per exemple, que la carn només és proteïna, perquè l'ou és font de proteïna, perquè té més coses. És una manera, però, de simplificar-ho i fer-ho més fàcil per a la gent.
2: I llavors, a veure, quins percentatges creus que són recomanats?
0: Pues per una persona amb estil de vida promig, recomanen mig plat d'alguna verdura, ¿vale? Que serà una font de fibra, serà una font de vitamines o també d'hidrats de carboni. Un quart d'hidrats de carboni més puro i duro, que seria pues, arròs, pasta, llegums, i un quart amb una font de proteïna. És a dir, 25, 25 i 50. 50 de verdures, 25 font de proteïna i 25 hidrats de carboni. Tot això acompanyant-ho d'una fruita i aigua.
2: Sí.
0: Això seria com una ració, un menú per a dinar. També és veritat que molts països el que fan, tu no ho presentes mai així dividit en quarts ni res, i ho fas barrejar. Però si la proporció és més o menys, per exemple, una taula coreana, mengen moltes coses, sempre reparteixen molts platets, però inclouen moltes verdures, molts aliments fermentats, l'arròs sempre, tenen una mica així també pues, aquestes proporcions, però ho presenten d'una manera molt diferent.
2: Mm. Clar, i aquí, per exemple, dius en un plat posar-ho tot, així repartit, però aquí tenim la costum de un primer plat,
0: correcte,
2: un segon plat...
1: Això és molt d'aquí, eh?
2: Sí, i el postre que no falti, i després el cafè. Vull dir,
1: és que és molt d'aquí, esto.
2: Tal qual.
0: En cas de fer esport, els requeriments varien. Els percentatges aquests no seran els mateixos i les quantitats tampoc.
2: O sigui, aquests tant percents que ens has dit és una persona estàndard?
0: Sí, va. Una
1: com
0: persona...
1: Com nosaltres, de calle.
2: Sí.
0: Exacte, de la calle. Recordeu que és orientatiu, que cada cos varia molt i que en cas de requerir una dieta especial, què s'ha de fer, noies?
1: Consultar un professional! A un tecnòleg.
0: No,
1: un tecnòleg no.
0: Al nutricionista o dietista.
2: I amb tot això, seguim rebent consultes a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i TikTok com Alerta Alimentària i a X com @alertaalimentariapod. I les responem aquí
3: al consultori.
1: Consulta 1. Es pot menjar un aliment florit, és a dir, amb fongs?
0: Aquesta pregunta és interessant. En la majoria de casos, no. No és recomanable consumir un aliment amb fongs, ja que aquests creixen per l'interior, tot i que nosaltres sols veiem la part exterior. Nosaltres veiem la floridura al sobre i moltes vegades diem, bueno, doncs tallem el tros podrit i ja està. Depèn de cada aliment, però en la majoria de casos penetren com unes arrels dels fongs cap a dintre i està tot l'aliment contaminat.
2: Això passa amb tots els aliments?
0: No, sobretot amb fruites i verdures sí que passa.
2: Vale, o sigui, amb les fruites i les verdures és preferible llençar la peça i no només tallar la part florida.
0: Correcte, anem a veure cas a cas després, una mica ficarem algun exemple. A més, també produeixen espores que no es veuen a simple vista, és a dir, ho olorem i està entrant el fong a dintre del nostre cos. Si això no fos suficient, molts fongs també produeixen micotoxines, val? Una toxina que amb el seu consum reiterat pot afavorir l'aparició de diferents tipus de malalties. I si tallem el tros de l'aliment amb fong, com hem dit, pues pot ser que la resta de l'aliment estigui contaminada per dintre o per la superfície i no es vegi a simple vista. Tot això dependrà també de l'aigua que contingui l'aliment. Una fruita, com pot ser una tomata, afavorirà l'expansió del fong tant per la superfície com per l'interior.
2: Ai, ai, ai.
0: Com té molta aigua, doncs és molt fàcil de que passi cap a dintre.
2: O sigui, com més aigua tingui l'aliment, més facilitat d'expandir-se el fong un cop es creï.
0: Correcte. un formatge molt curat o un pa, per una altra banda, serà més complicat que es contamini sencer.
2: En aquest cas, llavors, sí que podem tallar la part amb la floritura i la resta que no té es pot menjar tranquil·lament.
0: Sí, però penseu que ha de ser molt més tros del que ens sembla
2: molt
0: a nosaltres.
2: Molt més tros, vale.
0: En cas de dubte, descartem l'aliment. Jo, al final, el que recomano és descartar l'aliment, perquè si està florit vol dir que ha passat molt temps o ha estat en condicions que no eren correctes.
2: I després ho pateix l'estómac.
0: Exacte. O el que hem dit, que si és un consum reiterat no ens donem compte, però al final ens estem contaminant.
2: I estem creant bacteris innecessaris a l'intestí, pot
0: no,
2: ser?
0: No, o acumulem les toxines. Acumulem les toxines,
2: vale.
0: I el nostre cos va guardant, guardant,
2: oi.
0: Fins que desenvolupa alguna malaltia. En canvi, si els fongs són afegits intencionalment, com el formatge blau que ha dit la Mari o el fuet, és evident que sí que es pot
2: aquestes
0: menjar.
2: Són bons, aquestes són
4: molt bons.
2: Consulta 2. S'ha de rentar l'arròs abans d'utilitzar-lo?
0: No té per què, però diverses fonts ho recomanen. Per una banda, pots eliminar alguns cossos estranys, que serien trossos de pedretes o coses que s'hagin pogut colar. És molt difícil, però pot ser. Val? Antigament passava molt més, avui en dia no tant. Abans, fins i tot amb les llenties, la gent se sentava a triar-les a la taula perquè podien colar-se pues, trossos de ferro, pedretes, branquetes, pols, impureses... Això, sobretot, si les guardes a granel també pot ser que es contaminin a l'arribar a casa, que tu te caigui una peça d'algo a dintre i no ho veguis. Rentar l'arròs també elimina part del midó i, per tant, canviarà la textura i el gust final del plat.
2: El midó és allò ja fiscós, un cop bulls l'arròs
0: sí.
2: De malalt, que li dic jo,
0: sí.
2: Que no m'agrada gens... O sigui, jo li trec tota aquella part més llafiscosa que fa de suquet.
0: Clar, també pensa que aquesta part llafiscosa, que potser la relacionem amb l'arròs de malalt que diem, no ens interessa, però amb un risotto és el que li dona la cremositat.
2: Bueno, clar, perquè, però a veure, clar, el risotto, allà hi fiquis formatge i altres coses que llavors
0: però el secret és el midó de l'arròs.
2: Vale, sí, però el midó tal qual del malalt, d'arròs de malalt que li dic jo, a mi no m'agrada.
0: Per últim, si rentem l'arròs, pot reduir la presència de metalls com l'arsènic, metalls que no veiem a simple vista, sinó que estan dintre de l'aliment, i pesticides, tot i que també el pots contaminar si l'aigua que utilitzes no és del tot potable. Com veieu, ja per debatre un rato i això queda a elecció de la persona.
2: Pues apa, dit això, fins la setmana que ve, tu, vinga, va.
4: Què passa?
0: Primer solucionem la pregunta.
2: Ai, és veritat.
4: La pregunta és, quin és el secret per un bon gelat?
0: I les possibles respostes eren afegir algo metàl·lic, utilitzar un alt contingut en fruita i llet o introduir un gas durant el procés.
2: I la resposta correcta és...
0: La C, introduir gas. La resposta és perquè en un procés bastant interessant i desconegut durant la indústria alimentària, els gelats passen per un procés d'homogenització, és a dir, que tot sigui ben repartit, que descompon les molècules de greix i aigua en petites partícules. Durant el procés de batut, l'afegit d'aire contribueix a que aquesta textura sigui lleugera i agradable a la llengua. És a dir, moltes vegades, gran part del gelat, de la tarrina de gelat, és aire. Així és com els gelats aconsegueixen una consistència deliciosa que ens fa anar a buscar una segona bola. Saps? De dir, vull més perquè es lleuge a la boca. Tot això, a veure, ho fa també el greix de la llet, com havíem dit. Però principalment el secret és introduir molt aire a l'hora de produir el gelat, perquè li dona...
2: Quines enganyifes amb això dels gasos i l'aire, eh? Quines enganyifes?
0: Té una funció, i la funció és que sigui molt cremós.
4: És que us heu perdut, perquè la Laura m'ha mirat enfadada, ¿vale? Enfadada i indignada. Tu creus que els gelats vegans que no tenen llet de vaca no tenen la mateixa textura, llavors?
0: No tenen la mateixa textura perquè és molt difícil substituir un ingredient per l'altre. El que fan és afegir molts olis, per exemple, oli de coco, llet de coco, que
4: vale.
0: També és alta en greixos, i utilitzen una mica aquestes bases. Però, bueno, el secret de barrejar molt bé, afegir aire durant el procés, tot això segueix en el mateix perquè li dona aquesta textura agradable
4: pues mira,
0: en boca.
4: Que fort.
2: Vale, pues re, ja tinc ganes del proper capítol.
0: Parlarem d'un tema bastant bèstia, bastant candent, el cultiu de carn in vitro, és a dir, carn artificial.
2: Com que in vitro? A veure, jo l'únic in vitro que conec és algo més mèdic a nivell de...
0: La fecundació.
2: Sí, exacte. És l'únic que conec i ara m'estàs liant aquí amb aliments.
0: Ho veurem al proper episodi,
2: vale? Ai, Déu meu.
0: Us hi esperem, però sobretot...
2: Alerta!
4: Alerta!

0: Ràdio Vilasacra.
1: Perquè té informació contrastada, actualitzada i transversal.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Ràdio Vilasacra.
1: Perquè el pots consumir de totes les maneres possibles.
4: Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra.
1: Sense complexes, ni estigmes, ni falsos mites. Amb amor, coneixement, de causa i constància. Per tots aquests motius i molts més, vols i necessites...
4: Ràdio Vilasacra.
1: A la teva graella, els teus favorits, per exemple, o al teu mòbil.
4: Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
1: T'interessa

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fer-se mal o trobar-se malament pel carrer són situacions incòmodes que poden viure els més petits. Per poder-los ajudar, neix Fes un truc, una campanya que els permet telefonar a alguna persona que els pugui ajudar a través d'un establiment adherit. Miquel Samper és conseller.
2: Doncs que els nens, quan tinguin una necessitat, nens i adolescents, com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, que hagin perdut, doncs, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç, doncs, es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, doncs, a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
1: De moment, 5.000 establiments de tot Catalunya ja s'hi han adherit, 600 dels quals són a Lleida.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Gaudim de la música
5: de tots els temps.

0: Música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: 012, la millor resposta.
2: Filla, portes gairebé dues hores enganxada al mòbil, ja n'hi ha prou, no?
1: El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. Amb l'esport, no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'esforç, el respecte, el compromís. Informeu-vos de l'oferta d'activitats esportives que hi ha a Catalunya per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
3: Pensa en un producte.
4: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
8: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: 17.
1: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. El voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: És així de maca.
2: És la millor recepta.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va escriure un llibre escandalós. Sí, estem parlant d'un escriptor, però també d'un inventor d'un estri militar força mortífer, l'obús. Era Pierre Chauderlot de Laclos, nascut a Amiens, França, el 18 d'octubre del 1741. La seva vocació era la de militar, però mentre l'exercia vesperon s'avorria com un ostre i a banda d'inventar l'obús es va posar a escriure. Ell volia fer una obra que continués tenint ressò quan fos mort i realment ho va aconseguir amb una novel·la epistolar que ha anat augmentant la seva fama amb el pas del temps i fins i tot encaterinat al setè art, Les amistats perilloses. El vescomte de Valmont i la marquesa de Merteuil juguen a veure quin dels dos és més seductor. Sempre, esclar, sense caure ells en el mal d'amor. Aquest és el punt de partida d'un llibre que Chauderlot va fer servir de teràpia i venjança per les humiliacions que ell deia que havia rebut per part dels aristòcrates i de les dones que, per cert, considerava inaccessibles. Valmont també trobava inaccessible la marquesa de Merteuil.
2: Les vostres ordres m'enamoren, madame. I encara més, la manera que teniu de donar-les. Vos aconseguiríeu fer estimar el despotisme. No és la primera vegada, prou que ho sabeu, que em lamento de no ser ja el vostre esclau.
1: No cal dir que quan Les amistats perilloses va veure la llum, l'èxit va ser tan gran com l'escàndol i com la indignació dels seus superiors. L'escriptor va decidir canviar d'aires i va servir un temps al duc d'Orleans. Després es va posar de banda de la revolució, el van tancar a la presó el 1793 i per poc no el passen per la guillotina. Va ser alliberat el desembre del 1794, va conèixer Napoleó i com que li va agradar, va tornar amb ell a l'armada. Però no va ser cap heroi perquè no va morir de cap tret, sinó de disenteria i malària el 1803. Tampoc no va escriure res més de rellevant i no va ser cap seductor. Sembla que estava del tot enamorat de la seva dona i que sempre li va ser fidel. El vescomte de Valmont l'hauria trobat avorridíssim.

0: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Oxfam Intermón ha denunciat que Espanya, un director general d'una gran empresa, guanya en un any el mateix que un treballador amb un sou mitjà que trigaria 98 anys a aconseguir. Segons un estudi elaborat per l'entitat i la Confederació Sindical Internacional, si es tenen en compte els salaris dels directius de les 1.500 empreses analitzades, el temps que necessitaria aquest treballador per igualar-los s'enfila fins als 490 anys. Marga Esparza.
2: Segons l'estudi, la remuneració mitjana dels directors generals de les 12 empreses espanyoles més grans va augmentar un 16% en el darrer any, mentre que la dels treballadors va créixer un 3,6% des del 2019. La creixent distància entre els salaris de l'alta direcció i el dels treballadors marca una tendència estructural on es mostra com els executius i accionistes acaparen cada vegada més el valor que generen les seves empreses. Només pels pagaments de dividends de les empreses, els que més van rebre l'any 2025 van ser l'empresari Bernard Arnault amb 3.800 milions de dòlars i Amancio Ortega amb 3.700. I també l'informe assenyala que en el 2025 hi ha 400.000 milionaris més en comparació amb l'any anterior i d'aquests 45 han fet les seves fortunes en intel·ligència artificial. Des d'Oxfam apunten la necessitat que es limitin les remuneracions dels directors generals, que els anomenats superrics hagin de pagar més en els impostos i que els salaris mínims s'actualitzin segons la inflació per poder assegurar una vida digna a les persones.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. Júlia Albacar.
2: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa Miquel Samper.
3: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
2: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals, però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente

0: no?
1: Mira, té cabells blancs, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, en té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Institut de les Dones, Ministeri d'Igualtat.
2: Connecta't al territori.
3: Volem compartir petons que connecten.
4: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
3: Connectem petons.
5: El secret de l'amor. Ramon, 91 anys. Carme, 78 anys. 58 anys casats.
6: No, jo no. I ella tampoc de mi, Marcelo, perquè si hem estat junts, no d'allò. Sí.
7: No és que no hàgim tingut l'ocasió, és que no s'ha passat pel pensament. I si algú s'ha insinuat de mala manera, ja li saps per als peus, perquè com allò que diuen, a mi no m'atura ni un pastor ni un gos d'atura, que de guardar-me ja en sé prou jo, oi? No cal. Si saps que una cosa no està ben feta, romansos no la facis, perquè després te'n havies d'arrepentir. I ara el món és molt canviant. Bueno, doncs veurem com s'acaba. Veurem com s'acaba. Jo estic contenta amb la família que Déu m'ha donat. Molt, molt, molt, molt. No em puc queixar.
6: A l'estar els dos junts i hem tingut amistats, però allò els amics de que, oi, el meu amic val més el mi que un parent, potser sí, però jo no he estat de tants amics. He tingut amb ella, que ja és prou amiga, i de dona, i de tot.
7: Ai, molt fàcil, mira. Un que tingui... que quan un estigui, l'altre ronci, i tenir molta paciència. Mirar de ser agradable amb els altres. No aquestes persones que cada un es tira pel seu cantó. Tinc molts coneguts, però una amiga per sortir al cine o al teatre, no. Que no tinc cap amiga. Nosaltres som nosaltres els nostres amics, i els meus nets, les meves filles i la meva família.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a
3: i parlem ara
2: de música.
4: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
5: L'ésser humà és curiós per naturalesa, inconformista. El seu afany per conèixer l'entorn l'ha dut a preguntar-se també pel seu propi origen com a animal. La nostra condició d'espècie dominant, i des de l'àmbit religiós transcendent, ens ha dut a creure durant segles, almenys a Occident, que érem una espècie diferent de la resta, elegida per Déu, i per tant, amb un origen diví infinitament superior al de les bèsties. Durant mil·lennis han imperat creences creacionistes com la del cristianisme, però a mitjans del segle XIX, el geni d'un naturalista britànic va trencar tots els esquemes. Es deia Charles Darwin, i les seves observacions a bord del Beagle durant 2 anys de viatge científic el van dur a concebre la teoria de l'evolució de les espècies.
6: Ramon Nogués, professor d'antropologia biològica.
7: Els pinsans de les Galápagos, ell observa que hi ha becs molt diferents. Aquests becs estan relacionats amb l'alimentació d'aquests animals, el tipus de llavors que menja cada grup, etc. Aleshores, ell creu que aquesta diferenciació és fruit d'una adaptació. Doncs això es pot anar generalitzant a moltes plantes, a molts animals.
5: De fet, a tots els animals. La teoria de Darwin, doncs, afirma que només els més ben adaptats a l'entorn sobreviuen a cada època. La resta són seleccionats per a l'extinció, és a dir, moren. I els humans no en som l'excepció.
7: La proposta que fa Darwin sobre la teoria de l'evolució val per tots els vivents.
5: I per això Darwin és també el pare de la teoria de l'evolució humana. El primer que va intuir per on anaven els trets dels nostres orígens i que desmuntava la versió creacionista de la Bíblia. Si hagués viscut uns segles abans, la gosadia li hauria costat la foguera.
7: La gent va treure la convicció de que Darwin deia que veníem dels monos. I Darwin no va dir això. Sí que segurament venim d'uns primats que fa una vintena de milions d'anys van començar a separar-se en diverses branques. I aleshores, això sí que Darwin ho tenia present.
5: I aquí va venir l'escàndol. Trencar aquest pòsit de segles i segles i suggerir que venim d'un origen molt més vulgar va ser tota una proesa i li va costar burles i desqualificacions. Imagineu-vos l'escàndol que va suposar per als orgullosos lords britànics del segle XIX. Ells, els amos del món en aquell moment, uns éssers refinats i superiors, havien de sentir-se dir que venien de l'Àfrica, d'un home negre i, en última instància, d'un simi. Era humiliant i inacceptable, i Darwin va ser blasmat. La realitat és tossuda, i tot i el sotrac que va suposar la teoria evolucionista, les irrefutables proves que l'acompanyaven van acabar imposant-se i van canviar el mètode científic per a sempre més.
7: Que Darwin és un dels autors de la modernitat, un dels científics de la modernitat, que més influència ha tingut en comprendre que la realitat és mòbil, no és estable. Tot es mou. El que passa és que es mou a diferents velocitats. Hi ha coses que es mouen molt de pressa, hi ha coses que es mouen molt a poc, però la idea de que tot és mòbil, Darwin hi ha fet una aportació molt important en la història i la cultura.
5: L'aportació de Darwin és tanta que el seu pas per la història de la ciència la va canviar tant com el de Newton 2 segles abans havia canviat la física. El problema és que
7: Newton després va tenir Einstein. Darwin encara no ha tingut un Einstein.
5: Potser ens tocarà esperar que la història n'hi porti un. Per cert, que la selecció, a un altre nivell, també l'hem fet a nosaltres mateixos, els humans. De fet, bona part del que mengem i dels éssers vius, que en són més quotidians, són una creació nostra, no pas de la natura.
7: Les pomes que mengem no existeixen a la naturalesa espontàniament. Les pomes de la naturalesa són petitetes, etc. Aleshores, les hem anat seleccionant perquè fossin gros o el que sigui, no? Els gossos són hereus dels llops, però, és clar, els llops no donen gossos. Som els humans que hem anat casant gossos de determinades característiques amb altres gossos a fi de fer uns llops no agressius que sabiessin conviure amb nosaltres.
5: La incidència de l'ésser humà en l'entorn és tan gran que fins i tot hem jugat a ser déus. I això també ha tingut, i té, una cara perillosa.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: Permila Radio es una forma de conectarte a la imaginación a través de la parábola. Es la única forma que sense imatges ens transporta a un viatge que ens fa pensar.
1: Jo sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Siempre tive moitísima inquietude por a comunicación na radio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, be good on your radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar ens supone compartir bons moments con compañeros y compañeras i poder crear.
2: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
10: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic, extraordinari de tota la casa, per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
11: A l'acabar una entrevista, no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
12: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
13: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
14: La ràdio per a mi és compromiso.
15: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
16: La ràdio és companyia.
17: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
11: La ràdio és addicció.
18: La ràdio és una oportunitat.
19: La ràdio és pura màgia.
20: Per a mi la ràdio, multicultura.
21: La ràdio per mi és una gran passió.
22: La ràdio és participació.
23: La ràdio és informació.
24: Per mi la ràdio és afició.
6: La ràdio en una sola paraula és difusió.
4: Una definició de ràdio per a mi és diversió e intercanvi.
2: La ràdio és emoció.
25: La ràdio és ràdio de Sacra, 107 FM.
12: Si encara el grup es manté viu.

després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. Ho sents, ho vius.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Llibres de ciència.
5: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
6: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

Ja s'han posat a la venda les 16.000 entrades corresponents a les 14 representacions de nits de circ que tindran lloc entre el 12 i el 29 d'agost en tres escenaris a l'aire lliure: els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i la plaça Josep Cerquella de Palamós. La proposta, impulsada per la Circus Arts Foundation, ofereix un format singular de circ sense lona però amb graderia circular, orquestra en directe i actuacions sota les estrelles. Des de la seva primera edició l'any 2021, el projecte s'ha consolidat com una cita estival de referència, superant en les darreres edicions els 11.000 espectadors anuals. L'espectacle de 2026 serà totalment nou i amb una durada d'una hora i mitja. Comptarà amb 8 atraccions internacionals i un repartiment de 29 artistes de 8 nacionalitats, acompanyats per la Paris Circus Orchestra. Acròbates aeris, trapezistes, malabaristes, humoristes visuals i equilibristes seran alguns dels protagonistes d'un muntatge pensat per a tots els públics. Abans i després de cada funció, el públic podrà gaudir d'un village amb música en directe i servei de restauració, completant una experiència cultural i d'oci única en espais

0: sabies que...
1: Les formigues no tenen pulmons. El cos de les formigues està format per tres seccions principals: el cap, el cos i l'abdomen. El cos es troba cobert per un exoesquelet poderós, el qual protegeix els òrgans més delicats i uneix els seus potents músculs. A l'exoesquelet és on s'inicia la respiració. Sobre la seva superfície trobem unes vàlvules microscòpiques anomenades espiracles, les quals s'encarreguen de realitzar l'intercanvi de gasos d'oxigen per diòxid de carboni.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. En fi, m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
3: Saltem amb el circ.
4: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
4: Impulsem les nostres lletres.
3: Impulsem la cultura.
5: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Bon dia, em dic Matvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mansa en l'aire barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava, que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar.

0: La de trànsit, l'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitza la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
1: L'any passat es van començar a utilitzar dues càmeres amb intel·ligència artificial a l'AP7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 el 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
2: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest ascens de les infraccions.
1: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per la P7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
2: Un camió podria provocar, no, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit, és per els principals motius pels quals, doncs, fem aquestes restriccions.
1: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Felicidades de parte de tus padres, Eva.
4: Felicidades, mama. Te queremos mucho.
5: Que cumplan mucho más.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107.fm, ara i sempre, la teva veu.
6: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerre tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor, malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Us en recordeu?
1: A la Rambla de Girona, si una polla rosa n'hi ha, que els fadrins l'han angelada perquè no em pogués volar. Que els fadrins l'han angelada perquè no em pogués volar. Ella arriba a casa seva, agafa el llum i se'n va al llit. La seva mare li pregunta, filla meva, què t'ha succeït? Ai, mare, la meva mare, no us ho puc pas explicar. El xicot m'ha de carbassa i ara no em podré casar. No t'espantis, filla meva, no t'espantis, per això no. D'aquí 8 o 15 dies trobaràs un bon xicot. Tot pensant-se trobar un pesco, n'ha trobat un pescador que li fa veure l'aigua fresca tot el temps de la calor.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.
4: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
5: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
4: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
5: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
4: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Ole! Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
7: Més info a espaigironès.com.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.

0: amb 200 anys que el flamenc es fa flamenc, de fet, a Catalunya. El periodista cultural Rafael Vallbona publica el llibre Catalunya Flamenca, en què reivindica la catalanitat d'aquest gènere musical que va viure la màxima esplendor als anys 30 i explica com el franquisme el va tergiversant, ho explica el Marc Ruiz.
1: La primera actuació d'aquesta constància es va fer a l'Antic Teatre de la Santa Creu a Barcelona el 1827, i 20 anys més tard, la inauguració del Liceu va acabar també amb un ballet flamenc. Al voltant del Teatre de la Santa Creu, precisament, va esdevenir l'epicentre del flamenc a Catalunya, on dels responsables de l'èxit va ser el Villa Rosa, un local que portava la família Borrull, que es trobava al carrer Arc del Teatre. L'època daurada d'aquest gènere a la capital catalana van ser els anys 30, i d'aquella dècada hi ha transcrites cançons flamenques cantades en una mescla de romaní, la llengua del poble gitano, i català. Però la dictadura franquista es va apropiar del flamenc i va provocar el rebuig, com explica l'autor de Catalunya Flamenca, Rafael Vallbona.
2: El franquisme agafa el flamenc i el converteix en un... això que en diem avui en dia, en fa un relat nacional feixista i unitarista, i això fa que la gent, sobretot aquí a Catalunya, però també a altres llocs de l'Estat, s'hi aparti radicalment.
1: Vallbona va descobrir aquest gènere amb una actuació de l'Ole i Manuel al Canet Rock de 1975.
2: Se'm va posar els ulls com taronges. Dic, però què és això que estic sentint? O sigui, m'estava traslladant enmig de la nit aquella del 26 de juliol, si no recordo malament, del 75. Allò va ser com una mena de revelació.
1: En aquella època, músics catalans com Joan Albert Amargós o Carles Benavent se'l van apropiar i van renovar el gènere. Lluny de l'ortodoxia de Sevilla o de les fórmules més comercials de Madrid, el llibre defensa que el flamenc produït a Catalunya és el més desinhibit, amb figures actuals com Maite Martín, Miguel Poveda, Alba Carmona, Chicuelo, Caralaoz o Rosalía. Catalunya Flamenca dedica també un capítol a la rumba i al carrotín i un altre a les balladores catalanes com Carmen Amaya, la Chunga, la Chana o la balladora sorda La Cingla.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: Es faran millores estructurals i de desaigües al cementiri de Ridaura. Bisbat i Ajuntament han acordat repartir-se les actuacions per tal de frenar el deteriorament que es va agreujar durant la Dana fa 2 anys. Aquest any l'Ajuntament també farà millores al camí de Pairaló, a la sala soterrània del centre cívic i a la xarxa d'aigua, entre altres actuacions. Han passat més de 3 mesos perquè el tren hagi pogut tornar a Ribes de Freser. Després del tall general de Rodalies que va afectar a tot Catalunya, la R3 ha anat tornant molt progressivament. La mobilitat del Ripollès es veu beneficiada d'aquest retorn a una normalitat relativa, que contempla només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. 213 iniciatives són les que s'han presentat com a propostes pels pressupostos participatius del 2027 de Palafrugell. La xifra duplica les 98 de l'última edició i indica un augment significatiu de la participació ciutadana. El mes d'abril s'ha alçat com el més càlid registrat mai a l'escala. S'han superat els 2 graus per damunt de la mitjana climàtica i s'ha tancat l'aixeta després d'un hivern molt plujós. La temperatura de l'aigua del mar també ha assolit registres rècord. El Roses Free Battle s'ha acomiadat d'una 6a edició que ha tornat a evidenciar el potencial del talent jove dins l'escena del freestyle, en una jornada que ha combinat competició, creativitat i participació del públic al Teatre Municipal de Roses. L'estrena d'una cucafera o l'agermanament amb la localitat de Taltaüll seran 2 de les novetats principals de la Festa del Roser de Serenyà, que es celebrarà aquest cap de setmana. L'Espart Girona ja és a semifinals de la Lliga Femenina Endesa. El conjunt de Roberto Íñiguez es va desfer ahir del Leganés per 89-63 a Fontejau, en el partit de tornada dels quarts de final, i es veurà les cares amb el València a la pròxima eliminatòria que arrencarà dijous.
5: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
1: Associació Rempen Flifla, ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.
8: I parlant d'emocions.
9: 46.
8: Exacte.
10: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
11: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
12: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
13: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
14: Jo sóc el detectiu Conan.
15: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
16: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.
17: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
18: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
19: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
18: A Ràdio Vila-sacra.
20: Les tardes dels dilluns.
8: I parlant d'emocions.
9: 16.
21: Obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
22: Tanca els ulls. 107 de la FM.
23: Frases fetes, amb Maribel Gutiérrez.
24: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic d'assentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, és clar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
0: Tanca els ulls.
2: Hola!
3: Què tal?
0: La ràdio de Vila-sacra és...
2: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Javi, se me muere un diente. Dame ni en la tosita pele y me va a dar ni miedo.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
8: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
9: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
8: Més informació a visitlescala.com.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.
4: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
3: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
2: Més informació al web del Museu de la Música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els experts veuen poc probable, però no impossible, que es repeteixi una apagada elèctrica total a la península Ibèrica, com va passar ara fa un any. Des de llavors s'ha reforçat el control de la tensió elèctrica i s'ha millorat l'encaix de les energies renovables amb el sistema convencional. Totes aquestes mesures fan pensar que el zero elèctric no tornarà a passar. Sentim Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials, i Salvador Salat, codelegat d'UNEFCAT, l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques.
2: Jo crec que no tornarà a passar perquè tenim alguna més de mitjans que els que teníem.
3: Hi han molts elements que no hi eren fa un any que avui s'han posat per allunyar aquesta probabilitat de que avui passi. És probable que això passi? Molt poc probable. És possible? A la vida tot és possible.
1: La conseqüència de la gran apagada ha sigut l'encariment del cost de l'energia i la pujada del rebut de la llum. Després d'haver-ne fet una investigació, la Comissió dels Mercats i la Competència ara fa uns dies va obrir una vintena d'expedients sancionadors a Red Elèctrica i també a grans empreses del sector energètic com Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol per negligències que haurien afectat el funcionament de la xarxa elèctrica. Ara bé, la comissió aclareix que això no vol dir que aquestes empreses siguin l'origen o la causa concreta de l'apagada.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Aneu bé l'orella.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Llocs plens de màgia.
3: Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró.
4: Visita'ns.

0: Albert, ens introduïm a la por. Què és el que més por et fan a tu personalment?
1: La mort. La mort, sí. I per què? Crec que, bueno, en parlarem.
0: Però per què la mort, concretament?
1: En parlarem.
0: Perquè tu creus que darrere de la mort hi ha alguna cosa més, o no?
1: Avui no parlarem de la mort, parlarem de la por.
0: Sí, però tu relaciones directament por amb mort.
1: Sí, perquè la por, com veurem, és relativa sempre a una altra cosa, i al final aquesta relativitat ens porta al màxim, que serà la mort. Perquè la por és el resultat sempre de la ignorància, del que no coneixem. I si hi ha coneixement, doncs no hi ha por. O sigui que si tinguéssim coneixement d'una altra vida, doncs no tindríem por a morir, perquè no tindríem la ignorància que es produeix sempre davant d'una situació desconeguda. Tenim por quan hem de travessar un límit, quan hem de trepitjar un terreny nou. I tenim por sempre del que pugui representar un canvi.
0: Fixa't que el diccionari de la llengua catalana ens aclareix, o ens defineix, millor dit, que por és el turbament de la ànima, a més d'un sentiment d'inquietud i una commoció psicofisiològica que les persones experimenten davant d'un perill imaginat. D'un perill imaginat, que moltes vegades no és real.
1: Bé, és el que acabem de dir. O sigui, imaginem el que no coneixem. O sigui, aquesta ratlla que sabem que la nostra situació actual, doncs, haurà de canviar. I, és clar, imaginem el que hi haurà després d'aquesta altra banda, en aquesta altra ratlla. I això ens fa por, perquè és desconegut, és ignorat. Aquest és l'origen de la por.
0: Entenc, d'alguna manera, que a la majoria de gent, des de la teva opinió, des del teu punt de vista, el que més pot fer és l'amor, globalment.
1: No és el meu punt de vista, sinó que és pràcticament la síntesi de tota una manera de pensar ancestral. O sigui, jo això no m'ho he inventat. I bé, puc primer, doncs, començar dient de lo que tenim por, no? O sigui, les petites pors, que llavors ens acostaran a la gran por, no? Quines són les petites pors? Doncs que, per exemple, la que l'hem de passar de ser nens a ser adults. Hi ha una època de la nostra vida que el ser gran, si ho recordem, és una temeritat, eh? Llavors, la segona és la de ser adults a ser vells. Què seré jo quan ara, doncs, ja no podré disposar de l'energia i de la capacitat sensorial que tinc i seré un vell, no? Tenim por, pues, de canviar de feina, de no poder pagar una hipoteca. Tenim por de patir, d'estar malalts, com he dit abans, d'envellir. Tenim por a la salut, a no agradar, a no ser estimats, a expressar afectes, a compartir. I tenim també molta por a equivocar-nos. La por a l'error sempre ens bloqueja i ens paralitza. I tenim por a perdre el que tenim.
0: Curiós. Jo ara també em pregunto, tenim por a l'actualitat, al panorama que ens envolta, al dia a dia, a sortir al carrer? Tenim por o això no tanta por? Tenim por, però jo dic, no tenim tanta de por, o sí? O sí, però sí. Què en penses tu?
1: Tenim molta por perquè estem vivint justament una època de grans canvis i sofrim amb incertesa el futur, que és un futur molt pròxim, quasi de dia a dia, i crec que estem davant d'una societat aterroritzada per la por.
0: Carai, quina por! començo a tenir por, tu. M'està entrant un tembleque, tu.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
4: A veure...
5: Hola, nano.
4: Hola, bon dia.
5: Ja està dit.
4: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'animat que estàs.
5: Ja està dit. Vale.
6: Me n'alegro de sentir-te.
4: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
5: Ah.
4: Saps que m'explico?
5: Sí, sí.
4: Això sí que és bo.
2: Ja.
3: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
4: A més, doncs trobo que és molt positiu.
7: Això què és?
8: És...
9: El que no hi ha.
10: Això és la caixa de sorpreses. La

0: I parlant d'emocions.
1: 53.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Segons les situacions del món i els seus continus desgavells, hi ha diferents maneres d'alimentar el nostre cervell. Pels que volen alimentar-lo de problemes, conflictes, mal rotllos, draps bruts entre famosos, tertulians, que saben de tot, tenim la tele. Per alimentar cervells que no volen saber res de res. Més enllà de passar-ho bé sense pensar gaire, tenim els videojocs. Per als que desitgen alimentar el cervell amb històries, cultura i varietats, existeix la literatura. I pels que només desitgen sentir sensacions, aprenent cada dia de tot una mica, tenim Ràdio La Sacra, on hi ha molt bona gent. I només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!

0: Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
6: Mira, mira, mira.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
2: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
3: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
2: D'altres veïns tenen resposta, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
4: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
5: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
6: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
2: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'Iglesi.
0: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tu pots ser part del canvi.
10: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dial. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Et veig molt rejuvenida.
3: Trio Ràdio Vila Sacra per alimentar el meu cervell.
4: No hi ha res amb més orgull que...

0: tot l'orgull. Cada uno según su capacidad y todos contentos.
1: Es pensa el mateix als 20 que als 40 anys? Ens podria dir tres coses que per vostè li ha portat l'edat? Quina és per vostè la millor edat? Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?

El temps, que corre i corre i no espera a ningú. Potser per això algú va dir en el seu moment allò de viu, viu, que el que hagis viscut és l'únic que t'enduràs. El temps ens fa tenir més edat, ens fa ser més grans. Ara bé, ens serveix d'alguna cosa el temps? I l'edat, a part de viure els dies el millor que som capaços? Ens fa l'edat, per exemple, millorar comportaments, maneres de pensar? Ens fa l'edat millorar maneres d'opinar? Ens fa l'edat millorar maneres d'aprendre? Totes les persones del món aprenen amb l'edat? O potser aprendre i edat no tenen res a veure? Quina quantitat de preguntes em venen al cap i què fantàstic seria tenir respostes adequades per totes les preguntes. Seria fantàstic tenir respostes, respostes adequades a totes les meves preguntes. Seria fantàstic.

0: Seria fantàstic que arribés el dia del sentit comú. Seria fantàstic sentir-se a casa com a tot arreu.
1: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Aquest divendres començarem al matí amb bandes de núvols, sobretot a la meitat sud de Catalunya, que poden venir acompanyats de ruixats, especialment a l'extrem sud del territori. També poden aparèixer alguns ruixats a trams del litoral. Al migdia tindrem un ambient més assolellat i aniran arribant també més núvols de sud cap a nord. Temperatures sense molts canvis, tot i que serà lleugerament més alta en alguns indrets. I a la tarda tindrem alguns núvols de creixement i els ruixats es quedaran especialment a punts de l'interior. No es descarta que durant les hores diurnes del dia vagin acompanyats de tempesta i que la intensitat sigui entre feble i moderada, i també a última hora del dia podrien aparèixer alguns ruixats a trams de la costa. La temperatura serà lleugerament més baixa amb l'arribada d'aquesta inestabilitat, que també ens acompanyarà durant l'inici del cap de setmana. Sobretot podria aparèixer durant aquesta jornada de dissabte. Tot i això, encara hem de seguir aquest pronòstic de ben a prop. Diumenge i dilluns tindrem un ambient més assolellat i també sembla que aquesta massa d'aire faria que els termòmetres anessin a l'alça. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50% i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Hola a tots i totes.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Manuel! Manuel!

0: informació, música, entreteniment.
1: Desitjar tenir parella el dia del solter?
2: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
0: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
2: Shein!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposades.

una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron, Barcelona o Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
0: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
3: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
2: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
3: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Vila Sacra sense punxero FAM.
5: Hortosa Empordà.
6: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
5: La millor qualitat, el millor preu.
6: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
5: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
6: També al telèfon 972 50 56 76.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vilasacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?
2: I parlant d'emocions.
3: 15.

0: I parlant d'emocions...
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Vaixells fantasma als ports esportius catalans. Empúria Brava en desballesta entre 6 i 8 cada any. Propietaris amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eludeixen retirar les seves naus per l'alt cost i generen riscos per als recintes i la resta de la flota. Desmantellen un narcopís i detenen 3 persones. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 41 i 51 anys i una dona de 45 per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres. Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Oriols per un deute d'1,8 milions. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits amb xaloc i espera així sortir de la difícil situació financera que arrossega. L'Institut Sandrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona. El camí de Ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes. El tram entre Canyelles i l'Almadrava gaudeix d'una actualització tan necessària com oportuna, més segura i ordenada. La insistència de l'Ajuntament davant la inacció de la Direcció de Costes ha permès guanyar un espai que ha robat el cor dels seus usuaris. El castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres. Acti Escola i Terramar, gestores del nou servei turístic de la Fortalesa, impulsen visites autoguiades, recorreguts guiats, activitats educatives i experiències singulars amb vehicles elèctrics, bicicletes i les cisternes amb barca. El Festival Perelada celebra 40 anys amb un cartell de luxe amb Armonela Jajo, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz i Montserrat Torrent. La programació recupera les dates habituals del 17 de juliol al 9 d'agost i inclou estrenes mundials amb Diario di una madre, amb llibret de Cristina Pavarotti, filla del gran tenor italià, i l'òpera contemporània Estètica i massacre, amb llibret de l'escriptora Carlota Gurt. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: Volar en globus? Camins de vent.
1: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i el 675 100 200.
0: Caminsdevent.com i 675 100 200.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia, un temps de poca pluja al llarg de les properes hores, almenys aquest divendres a les comarques de Girona. Sí que aquest matí hem tornat a despertar i els tenim a hores d'ara, de fet, alguns núvols més baixos, amb boires una altra vegada a les valls del Ripollès, a la Vall Cerdana, també en alguns racons de la Selva, de l'Empordà o de la Garrotxa, núvols que es desfaran, i aquesta tarda es tornaran a formar en més nuvolades que cap a l'interior. Deixaran algun xàfec, però aïllat, bàsicament al costat de les Guilleries, del Roca Corba, també les muntanyes del Puig de Calm, les serres del Ripollès. De moment, avui, no gaire pluja, no gaire tempesta. Hi ha moltes més clarianes arran de mar. Demà sí que el temps canviarà durant la tarda i, per tant, la tarda i el vespre. Del dissabte, pluja que s'escamparà per tot arreu amb algunes tempestes. Diumenge, en canvi, més sol i una altra vegada el vent de Garbí que tornarà a imposar-se. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
7: Sí.
8: Bé.
9: Telèfons per aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
10: 972-51-1268.
9: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
10: 656-19-70-62.
9: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
11: A que truco! A que truco!
9: Bueno...
12: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
13: Frases que es diuen com són. Ser tan alt com un Sant Pau. Ser tan alt com un paller. Ser un tap de bassa. Ser fort com una roca. Ser fort com un estac en segó. Ser un sac d'ossos. Tenir fums. Llestos. Saber-la llarga. Pacients. Tenir una bona esquena. Tossuts, ser del morro fort. Solitaris, estar a sol com un mussol. Bons, ser pa de pessic.
14: Deixa un missatge.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
3: En marxa, cuina!
4: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
5: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
6: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: 800 empreses catalanes tenen potencial per dedicar-se a la indústria de defensa, segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, un sector amb poca tradició a Catalunya, però que es podria duplicar en 5 anys, Climent Sabater.
4: La Cambra de Comerç de Barcelona estima en 10.000 llocs de feina i en 1.000 milions d'euros l'any el creixement que pot tenir el sector de l'indústria de la defensa a Catalunya. No seria tant en l'àmbit de l'armament, sinó del que se'n diu indústria dual, és a dir, que pot tenir ús civil o militar. Parlem d'automoció, aeronàutica o química. Segons l'entitat, actualment hi ha unes 800 empreses amb potencial per dedicar-s'hi ara que la Unió Europea dispara la despesa en defensa. Joan Ramon Rovira és el cap d'estudis de la Cambra de Comerç.
5: Des de components electrònics, instruments de precisió, productes químics, metal·lúrgics i tèxtils per a roba militar, per exemple. Vull dir, és un univers amplíssim, maquinària que no sigui específica. L'RMSD, la consultoria, tenim un enorme potencial perquè he fet una anàlisi, una radiografia empresa a empresa de 800 i pico. Considerem que tenen un potencial justificat per entrar en aquest món de la defensa si no ho han fet encara.
4: Les empreses que ara s'hi dediquen a casa nostra donen feina a 28.000 persones i tenen un volum de 1.800 milions d'euros. Per desenvolupar el sector, la Cambra proposa un programa de conversió industrial i una oficina per captar fons europeus, a més de consorcis per competir en grans projectes. De fet, del fort augment de despesa en defensa de l'Estat espanyol al 2025, d'un 50%, Catalunya ha captat menys d'un 1% i Madrid s'ha emportat el 80%.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
5: És història.
6: Senzillament.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardano, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem, però us agrada també el suc de taronja?
5: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja i l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara dormit.
4: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!

0: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
1: I doncs?
0: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
2: No és molt habitual.
0: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
3: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
0: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.
4: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Hola, Sílvia.
3: Què passa aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
4: La vida sona bé. Escolta-la.
3: Vols deixar-nos un missatge?
5: És perquè avui la meva mare ja ha fet 95 anys. Fa 2 anys i mig que va morir. Es deia Maria, era camisera.
6: I veus una quantitat de nois i noies voluntaris tan macos, saps? I una forma tan agradable, et trobes coberta, diguéssim, no?
7: Per mi la vida és assaborir aquests moments. Que no és que els busquis, és que la vida te'ls porta.
8: Per què en els pessebres de casa? Perquè hi ha una figura absolutament que destaca amb el pessebre, que és el caganer.
7: Representa la figura del pagès que adoba la terra a l'hivern perquè a la primavera se'n puguin collir millors fruits.
9: Girona, m'enamora a mi, t'enamora a tu. Oh, que és preciosa, noi.
10: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
11: Què?
10: Busca tranquil·lament.
11: Home!
12: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
13: No? Si no s'ho creuen.
14: Sí.
13: Si no s'ho creuen.
12: Ui! Tranquil·lament.
10: I el més important, lliurement.
12: Lliurement.
13: Lliurement.
10: Que som Ràdio Vilasacra.
13: És difícil, eh? És difícil.
10: És clar.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Ràdio. I parlant d'emocions.
2: 81.
1: Encetem un nou fascicle del show de la Xandi Show. Que encetem per afegir-lo a la ja col·lecció d'altres fascicles que hem fet al llarg dels mesos, que hem fet al llarg dels anys, per afegir-los a tots aquests arxius d'una vida que ara mateix compartim. Una vida que compartim o bé perquè sí o potser perquè no. Però que sigui com sigui, així és. Avui, millor que ahir, o potser no tant. Però junts. Que, en definitiva, és el més important. Sense tonteries de duro, sense frases fetes de pela. Clar i en català, com deia aquell. Estem esperant descobrir noves coses en el dia d'avui, d'aprendre noves coses en el dia d'avui, de saber noves coses en el dia d'avui. Pensar en noves coses i fer-ho el millor possible, sense estalviar-nos ni un xic d'esforç. I el més important, no envejant a ningú. El dial de la ràdio, en l'actualitat, és ampli i l'oferta és tan professional que seria pecar d'egoisme demanar-vos que estiguéssiu al nostre costat. I no. Nosaltres no som ni egoistes ni envejosos. Per tant, busque, compare y si encuentre algo mejor, cómprelo. Molt bon dia, Albert.
3: Bon dia, Xavi.
1: Què tal estàs?
3: Pues malament.
1: Què et passa?
3: Mira, estic molt dolgut, Xavi.
1: Per què?
3: He tingut una setmana per mi turbulenta.
1: Què dius ara?
3: Sí. He tingut que viure una de les experiències més lamentables de la meva vida, Xavi.
1: Carai.
3: He sigut víctima.
1: Víctima?
3: Sí, de la legalitat intransigent.
1: De la legalitat intransigent?
3: Sí, bueno, mira, una multa de trànsit, humanament injusta, legalment exacta. Mira, Xavi, he pagat... Espero haver estat en nom de la justícia perdonat, però t'he de dir una cosa, Xavi.
1: Digue'm una cosa, Albert.
3: Sento en les meves entranyes l'impotència d'un robatori.
1: Què dius ara?
3: Sí, i en aquest cas, legal.
1: Què dius ara mateix?
3: Mira, ja ho he dit.
1: Carai. Però a veure, legal però injusta.
3: Sí. O sigui que tothom sàpiga que la llei no ha de ser forçosament justa.
1: No sé si m'ho podries...
3: No.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: T'oblides de tot.
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
6: Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps de poca pluja al llarg de les properes hores, almenys aquest divendres, a les comarques de Girona. Sí que aquest matí hem tornat a despertar i els tenim a hores d'ara, de fet, alguns núvols més baixos, amb boires una altra vegada a les valls del Ripollès, a la Vall Cerdana, també en alguns racons de la Selva, de l'Empordà o de la Garrotxa, núvols que es desfaran, i aquesta tarda es tornaran a formar en més nuvolades que cap a l'interior. Deixaran algun xàfec, però aïllat, bàsicament al costat de les Guilleries, del Roca Corba, també les muntanyes del Puig de Calm, les serres del Ripollès. De moment, avui, no gaire pluja, no gaire tempesta. Hi ha moltes més clarianes arran de mar. Demà sí que el temps canviarà durant la tarda i, per tant, la tarda i el vespre. Del dissabte, pluja que s'escamparà per tot arreu amb algunes tempestes. Diumenge, en canvi, més sol i una altra vegada el vent de Garbí que tornarà a imposar-se. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.
5: Els caps de setmana se passen coses bones.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut.

0: ui.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Els corbs poden reconèixer cares humanes i guardar rancúnies. Aquests ocells, entre els més intel·ligents del regne animal, tenen una memòria excepcional. En experiments, com els realitzats a la Universitat de Washington, els corbs que van ser capturats i alliberats per investigadors amb màscares específiques van aprendre a identificar aquestes màscares. Mesos després, atacaven o renyaven a les persones que portaven les mateixes màscares, però ignoraven altres. Aquest comportament demostra no només reconeixement facial, sinó també la capacitat de comunicar informació a altres corbs, formant una mena de xarxa social d'alerta. A més, els corbs fan servir eines, resolen trencaclosques complexos i planifiquen accions futures, com amagar menjar per recuperar-lo més tard. La seva intel·ligència rivalitza amb alguns primats i la seva escorça cerebral, encara que diferent, és igualment sofisticada. Aquesta capacitat de memòria i venjança ha inspirat estudis sobre cognició animal i fins i tot obres de ficció.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Apuja el volum.
2: Figueres, zona acústica.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, avui diré una cosa que he trobat en el fons perquè hi ha molt. Les coses que no es compren. Diu, amb diners podem comprar plaer, però no amor. Amb diners podem comprar espectacles, però no alegria. Amb diners podem comprar un esclau, però no un amic. Amb diners podem comprar una dona, però no una esposa. Amb diners podem comprar una casa, però no una llar. Amb diners podem comprar aliments, però no gana. Amb diners podem comprar medicines, però no salut. Amb diners podem comprar diplomes, però no cultura. Amb diners podem comprar tranquil·litzants, però no pau tan necessitada. Amb diners podem comprar favor, però no perdó. Amb diners podem comprar la terra, però no el cel. Amb diners podem comprar títols, però no honradesa. Amb diners podem comprar benestar, però no felicitat. Amb diners podem comprar coses i passar-ho bé estones, però només estimant les persones podem ser més feliços, i per més feliços que els altres, Però hi ha qui ha dit que no hi ha ric més pobre que aquell que sols té diners. Molt bé, m'agrada molt això. Ara, adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí.
7: Eternament.
5: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
8: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: informació, música, entreteniment.
1: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
2: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
2: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se 2 cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del Govern Canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabellón és el portaveu.
4: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
2: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
5: Agència Catalana de Notícies.
6: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
7: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
8: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
9: Notaràs la diferència.
10: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: silenci. La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.
4: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
5: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Truques i ens dius alguna cosa?
4: 972511268.
1: Tu recordes on eres fa 20 anys?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, soc Pere Iglesias d'Empordà Televisió. M'agradaria poder parlar amb el senyor Xavier, si em pot trucar al 628.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
4: Repetiràs.
2: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la llei de protecció de menors que obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti. També endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida en casos de violència masclista. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, Ona Lorda, aplaudeix aquesta mesura i l'especialista en protecció infantil de l'UNICEF, Almudena Olaguibel, apunta que encara es pot millorar.
3: En la majoria de sentències, els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància.
4: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en este moment està solamente per a los menores de 14 anys i sí que abogaríamos para que se ampliara a todos los menores de 18 años.
2: La llei, recordem, arribarà al Congrés a finals d'any.
5: La xarxa de comunicació local
6: de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vila-sacra.
1: Cultura.
2: Radio Vila-sacra.
1: Música.
3: Radio Vila-sacra.
4: Informació.
5: Radio Vila-sacra.
6: Curiositats.
7: Radio Vila-sacra.
8: Visca l'alegria.
9: Radio.

0: sabies que...
1: Les cloïsses poden viure molts anys i són de les espècies més longeves i duradores del món. Al 2006 tan sols es va trobar un exemplar de cloïssa de 500 anys d'edat a Islàndia i es deia Ming. Les cloïsses gegants viuen prop de 150 anys i encara que la mitjana comú de cloïsses que solen menjar és d'entre 3 i 10 anys, és un fet que hi ha cloïsses que resisteixen a passar a millor vida. Cada any afegeixen una estria nova a la seva closca. Mitjançant les petxines es poden aconseguir dades sobre els canvis al mar i al clima que es van produir durant la vida de l'animal. La cloïssa més gran del món és la de Geoduck, que pot arribar a pesar 7,5 quilos i es troba en les costes pacífiques dels Estats Units i al Canadà. De fet, a la Xina la consumeixen i paguen fins a $300 per exemplar.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai,
5: bé, no?
4: I ara?
6: Plena de música i cultura.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron, Barcelona, Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

Després de recórrer tot Catalunya, Quimmes Ferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. Ho sents, ho vius.

Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern ha tancat un acord amb els sindicats i la patronal per equiparar en 4 anys el sou dels treballadors del sector social amb l'àmbit públic. La bretxa és del 37%. Parlem de 120.000 treballadors en l'àmbit de la gent gran, les discapacitats, la infància i la salut mental. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. Nàtia Dell.
4: La Generalitat invertirà uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. L'acord del nou model de finançament arriba després de més d'un any de negociacions amb el sector, que fa temps que reclama millores. El president Salvador Illa s'hi ha referit així.
5: Es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
4: Ara el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals, però varia molt en funció del sector, on hi ha més bretxes a les residències. Pel que fa al pla pilot, que s'està fent a Vic del nou model integrat de dependència, està funcionant tan bé, s'ha passat d'un any a dos mesos d'espera, que el 2027 es vol estendre a tot Catalunya.
2: Seleccions musicals per emportar-se.

0: I parlant d'emocions.
1: 3.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula treballar. Diuen que les festes treballar és perdre i no guanyar, que vol dir que les festes són dies de descans. També, però, hi ha la dita que, a més de pregar, cal treballar, que significa que les coses no s'obtenen pel fet de desitjar-les, sinó fent per aconseguir-les. Un equivalent seria: Déu ens dona bones mans, però no ens treballa els camps. I és que al peresós li venen les ganes de treballar quan s'acaba la feina, o el que és el mateix. Qui no té voluntat i pretén quedar bé, es presenta o s'ofereix quan sap que ja és tard. Tot i que bon viure i no treballar, tampoc pot durar. Perquè les coses bones s'acaben i el treball i l'esforç és l'únic mitjà per obtenir-les. I acabem amb la setmana del bon sabater, que diu així: el bon sabater, per no pecar, el dilluns no ha de treballar, el dimarts per descansar, el dimecres per reposar, el dijous esmola les falcilles, el divendres remulla la sola, el dissabte estova el tamboret, i el diumenge treballaria, però no n'és dia. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, la meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat. Com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament i, a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag una salut millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: 100% Empordà.
1: Creus en el destí?
2: Sí, evidentment que sí.
1: L'aptitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit en el néixer?
2: El destí ja ens ve marcat en el moment que naixem. A vegades ens pensem que tenim un moment per canviar-lo, allò de dir que vaig cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt o avall, i ens posem molt contents quan veiem o creiem que l'hem canviat. No, és que ja estava com fet que tiraríem per aquell cantó. No ens deixen que ens doni aquesta mena d'alegria de que hem decidit o hem fet alguna cosa. Des de que naixem tenim el destí marcat. No venim amb un pas sota el braç, venim amb un currículum de destí sota el braç.
1: Quin t'agradaria que fos el destí de la nostra societat?
2: Home, a mi m'agradaria que la gent comencés a estimar-se una miqueta uns als altres, a respetar-se, que tampoc és tan difícil, a veure la gent d'una altra manera, a no jutjar tan lliurement com jutgem. Ah, mira, aquest, mira, no, això perquè és un drogadicte, no. Aquest no l'altre perquè va robar un dia. Bueno, i per què? Hem de saber com va arribar a ser un drogadicte o com va arribar a robar. El moment que deixem de jutjar la gent sense conèixer-la, que intentem posar-se a la pell de cada persona, a què l'ha mogut a fer això, què sent, nosaltres serem una mica més bons i els altres potser no seran tan dolents.
1: ¿Crees en el destino?
3: Este no lo sé.
1: ¿L'aptitud de las personas hacen su propio destino? ¿O puede que, como dice alguien, ya lo tenemos escrito al nacer?
3: Vale, yo creo que el destino lo hacemos nosotros. Podemos hacerlo nosotros. El hombre está capacitado para hacerlo.
1: ¿Cuál te gustaría que fuera el destino de para nuestra sociedad?
3: Por un lado está mejor porque hay educación para todos, pero al otro lado me parece que solamente pensamos en el económico y lo que podemos ganar mañana.
1: ¿Crees en el destino?
4: No.
1: ¿La actitud de las personas hacen su propio destino? ¿O a lo mejor, como dice alguien, ya lo tenemos escrito al nacer?
4: Según el dinero que tengan.
5: Según el dinero que uno tenga, ha dit un... Albert.
6: Sí, sí. Com es va repetint tot?
5: Però el destí i els diners...
6: No, absolutament no. Sí, no.
5: Bé, abans de continuar, vull enviar-li una salutació, un petó, una abraçada, amb tot el meu cor, tot, ja ho sap ella, ella ja ho sap, perquè ens ha trucat, ens ha felicitat pel programa que estem fent, la Maria, part important d'aquesta emissora, la Maria de Vilatenim, i bé, què li haig de dir jo a la Maria? Un petó molt fort, Maria, moltíssimes gràcies. Digues.
6: La de que les coses, com he dit abans, es repeteixen. El que no es repeteixen amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa forma, i ens deixem sempre enganyar per les formes. El profeta no es deixa enganyar per cap formes. Sap el mecanisme que fa que les coses es repeteixin i les denuncia quan se'n dona compte que estan en el seu començament, en la seva evolució o en el seu final.
5: Carai, tu, carai.
7: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
8: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
7: Més informació a visitlescala.com.
9: Oh, es cavities in the

El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.

0: La Vall d'Aran acollirà el maig de l'any que ve un congrés internacional de turisme que reunirà més de 300 operadors d'Europa i dels Estats Units especialitzats en activitats esportives i d'aventura. És el primer cop que el Pirineu serà seu d'un certamen d'aquest tipus. Viella, Sofia Cabanes.
1: Sí, es tracta d'Adventure Elevate Europe, que tindrà lloc entre el 19 i el 21 de maig del 2026. Es tracta del principal esdeveniment internacional de turisme, d'esports i aventura, i Viella serà l'epicentre d'este congrés. Arantxa Calvera és la directora de l'Agència Catalana de Turisme.
2: Perquè és interessant, perquè aquests operadors són els que planifiquen les vacances i proposen les vacances a tots els clients que ells tenen a tot el món. Són clients molt fidelitzats, molt de nínxol, és un viatge molt conscient i, per tant, per això ens interessa que vinguin, disfrutin, coneguin amb experiències les experiències que es poden fer a l'Aran i a tot el Pirineu, perquè els portarem a altres llocs més enllà de l'Aran, no? I, per tant, després puguin oferir això als seus clients.
1: Un esdeveniment que el sector rep amb els braços oberts i com una oportunitat única per internacionalitzar l'oferta al Pirineu. Josep Canut és el conseller de Turisme del govern aranès.
3: Penso que per nosaltres és una oportunitat única. Pensem que el turisme interior és un turisme que cada dia va més, perquè la gent està buscant la natura, el respecte al medi ambient, i crec que la marca Pirineus, a nivell internacional, podem potenciar-lo conjuntament i hem d'anar tots agafats de la mà.
1: Durant els 3 dies que durarà el congrés es planificaran activitats de promoció, intercanvi professional i posicionament internacional de la destinació.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi. Continguts en xarxa.

quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a mé, com en castellà? En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O, quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o amb a, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys,

0: Eo, noticias, curiositats, música y sensaciones. A Radio Vila Sacra Apilons.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Em dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
4: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigjoan 2, i vinc a Maspau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
5: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
7: Ràdio Vila Sacra.
8: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

Cada dia trobareu un munt d'activitats i propostes culturals a prop i per tota la família. Als museus, a les galeries d'art, als teatres, a les sales de cinema i de concerts. Si voleu estar al dia de totes les novetats culturals i no perdre-us res, seguiu les xarxes del Departament de Cultura. Informació, agenda, emocions i molt més. Amb la família, amics, sols o acompanyats, deixeu-vos emocionar amb la cultura i compartiu moments inoblidables. Generalitat de Catalunya.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: A veure, deixa'm fer-te una demostració, a veure si em fa quedar bé. Xispa, vine. Vine. Ja veuràs.
6: A veure.
5: Xispa, xispa, canta. Xispa, canta. Canta. Xispa, fes-me quedar bé. Xispa, canta. Canta. Canta. Canta. Això l'he ensenyat jo. Llavors li dono una galeteta, també s'ha de dir, Quan em ve, pues ja de seguida, quan comença així, la que em veu, ja fa... Bueno, vinga, bon dia.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Abacus, sempre amb la cultura.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya és la comunitat on més ha crescut la taxa de treballadors immigrants i sense els forans, diu Foment del Treball, s'hagués frenat el mercat laboral. La patronal veu necessari el procés de regularització d'immigrants que permetrà treure de l'economia submergida unes 150.000 persones a Catalunya. El que demana des de Foment Luis Aguilar és ajudar les empreses per vincular vacants i nous perfils.
2: Lo que necesitamos es ver de qué manera se ayuda a las empresas y a las organizaciones a ver los perfiles y el diagnóstico de estas personas para facilitar la inserción, poder hacerse trasvase lo más rápido posible.
1: Catalunya és la tercera comunitat després de la Valenciana i les Balears on hi ha més treballadors immigrants. Gairebé la meitat procedeix d'Amèrica Central i del Sud, un 20% d'Àfrica i Àsia i un 12% de la Unió Europea.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Més música.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Vaixells fantasma als ports esportius catalans. Empuriabrava en desballesta entre 6 i 8 cada any. Propietaris amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eludeixen retirar les seves naus per l'alt cost i generen riscos per als recintes i la resta de la flota. Desmantellen un narcopís i detenen 3 persones. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 41 i 51 anys i una dona de 45 per vendre drogues en un pis del carrer Major de Figueres. Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Oriols per un deute d'1,8 milions. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits amb xaloc i espera així sortir de la difícil situació financera que arrossega. L'Institut Sendrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona. El camí de Ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes. El tram entre Canyelles i l'Almadrava gaudeix d'una actualització tan necessària com oportuna, més segura i ordenada. La insistència de l'Ajuntament davant la inacció de la Direcció de Costes ha permès guanyar un espai que ha robat el cor dels seus usuaris. El castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres. Acti Escola i Terramar, gestores del nou servei turístic de la Fortalesa, impulsen visites autoguiades, recorreguts guiats, activitats educatives i experiències singulars amb vehicles elèctrics, bicicletes i les cisternes amb barca. El Festival Perelada celebra 40 anys amb un cartell de luxe amb Armonela Yajo, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz i Montserrat Torrent. La programació recupera les dates habituals del 17 de juliol al 9 d'agost i inclou estrenes mundials amb Diario di una madre, amb llibret de Cristina Pavarotti, filla del gran tenor italià, i l'òpera contemporània Estètica i massacre, amb llibret de l'escriptora Carlota Gurt. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
3: I parlant d'emocions.
4: 52.
5: Fem salut.
6: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
7: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
3: I parlant d'emocions.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: ouvrez mes clés.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermón Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermón.org.
5: Ara toca calmar.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana passen coses bones.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta impuls al mercat laboral a l'abril quan Espanya trenca per primer cop la barrera dels 22 milions de treballadors en actiu, el que suposa un nou rècord històric d'ocupats, Climent Sabater.
2: Les contractacions de Setmana Santa han disparat la xifra de nous cotitzants fins als 223.000 a l'abril, el que permet superar per primer cop els 22.100.000 afiliats, gràcies sobretot a l'ocupació que genera el sector serveis, com destaca el president dels empresaris, Antonio Garamendi.
3: Hay que felicitar a los autónomos, en la gran mayoría, porque una gran mayoría viene como consecuencia de la hostelería, del turismo, de lo que es la Semana Santa.
2: A la vegada l'atur cau en 63.000 persones i la xifra total de desocupats queda per sota dels 2.350.000, tendència que destaquen els sindicats Cristina Esteve de l'UGT, Carlos Gutiérrez de Comissions Obreres.
4: Unos datos de desempleo que no se daban desde el mes de abril del 2008.
5: Avanzar hacia el pleno empleo, reduciendo el paro estructural, mejorando la calidad del trabajo.
2: Com el conjunt de l'Estat, Catalunya també supera el rècord històric d'ocupats a l'abril amb 3,92 milions. L'atur s'ha reduït en 9.000 persones i el total d'apuntats a les llistes queda en 314.000. La xifra més baixa a l'abril des de 2008.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?

0: Interior posa en marxa una campanya informativa per conscienciar la ciutadania de la importància de tenir un kit d'emergència per fer front a hipotètiques situacions de risc. Núria Parlon.
1: Hem d'estar en una actitud passiva davant de la situació d'emergència per passar a una situació d'activar-nos per protegir-nos i autoprotegir-nos.
0: Un kit d'emergència que, com detalla la psicòloga de Protecció Civil, Judit Lecué, ha de contenir...
2: Que hem de calcular 1,5 litres d'aigua per persona, per dia i per 72 hores. Després porta a medicació, una farmaciola, porta ràdio i llanterna, sobretot amb piles, documentació, i l'hem de guardar en una bossa estanca, porta aliments de llarga durada, porta claus, porta diners en efectiu.
0: A més, és imprescindible també pensar en totes i cadascuna de les necessitats de les persones amb les que convivim i també dels animals de companyia. Una campanya informativa la que ha presentat la Conselleria d'Interior, que es difondrà a través dels mitjans de comunicació del transport públic i també mitjançant voluntaris de Protecció Civil.
3: Pensa, pensa.

Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
3: Bon preu i esclat. Experiència única.
4: La història de Bateo va estretament lligada a Lluís II, quart príncep de Condé.
5: Joan Múrria.
4: Va viure segle XV. Un noble ric que aparentava més del que tenia i que vivia al castell de Chantilly, a la vall d'Oise. Bateo era un home extraordinari, administrador, cuiner. Organitzava unes festes sensacionals. Era un dels millors cuiners de França, per no dir el millor. Portava el títol amb una certa altivesa i lluitava amb si mateix amb forta timidesa. Ha quedat a la història l'extraordinari suau volum de la famosa crema Chantilly, la mantega Colbert, una mantega de maître d'hotel amb glace de carn, el llenguado Colbert, l'arròs Condé, pastís d'arròs moldejat, i el puré Condé, puré de fresos vermells. En fi, ja sabeu que Bateo era un home sensacional en molts aspectes. La seva vida va estar colpida d'entrebancs, però bé, la gastronomia davant de tot.
6: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que m'agrada!

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Reforma legal perquè els jutges escoltin els menors als processos judicials. Els detalls els té en Vicent Ibáñez.
2: L'ampliació de la llei de protecció dels menors aprovada pel govern inclou l'obligatorietat d'escoltar els menors sense límit d'edat als processos que els afectin i que s'incloga l'allunyament dels presumptes agressors en atenció sempre a l'interès superior dels menors. Cira Rego, ministra de Joventut i Infància.
3: Espanya tiene una deuda con parte de sus infancias porque durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
2: A més, la llei prohibeix la teoria coneguda com la síndrome d'alineació parental, podent impugnar les resolucions basades en aquests plantejaments. El sistema haurà d'investigar els motius que porten a un menor a expressar rebuig cap a un dels seus progenitors.
3: Se prohíbe una herramienta que todavía a día de hoy sigue utilizándose para desacreditar a mujeres, niños y niñas y para criminalitzar-les.
2: Una prohibició, assenyala la ministra capdavantera al món. També facilita l'accés a l'atenció psicològica per als infants víctimes de violència i endureix els requeriments per accedir a treballs en contacte amb menors a les persones condemnades per delictes relacionats amb la infància i l'adolescència.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?
6: Apuntar!

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
2: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: No t'ho perdis.
2: La Mirona de Sal. La Mirona de Sal.

0: el cafè de la ràdio.
1: Proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Ai!
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Qüestions lingüístiques.
4: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
5: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
6: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
7: Ho tens prou clar o encara et costa?
8: Tiene un mensaje nuevo.
9: Bueno, yo soy una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. I jo pues, m'hagués agradat a veure si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no, que aquí, que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores pudieran hablar. Bueno, si la tinguessin, la podríem donar al migdia, i si no la tenen, jo no la tinc, eh? M'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues us estaré molt agraïda. Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: Cumplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers. Hola!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si vols formar part de l'evolució, Ràdio Vila-sacra és el millor.
3: Plena de vida i cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les dades de delinqüència a Catalunya mostren una millora en els últims anys amb una reducció d'un 20% dels homicidis segons els Mossos d'Esquadra. La policia catalana admet que aquesta última setmana ha estat especialment tràgica pel que fa a aquest tipus de delictes, però fa una crida a evitar la difusió de notícies falses. Sergi Bassoles.
2: Els Mossos no amaguen que aquesta setmana ha estat funesta en quant a homicidis a Catalunya.
3: Ha passat una setmana realment tràgica i molt convulsa mediàticament en tota la societat. Ha sigut dura, molt dura. Hem tingut 3 homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige que també l'hem explicat aquesta setmana.
2: Com ha detallat el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal de la Policia Catalana, durant l'acte de celebració de les esquadres de la GISIC, en casos com el crim d'Esplugues, on un home va degollar una dona, les notícies falses han creat un clima de preocupació i d'alarma social.
3: Amb aquest homicidi es van produir una sèrie de desinformacions, per exemple, que la víctima era menor, també que era en parella, que era un tema de Vige, després va sortir amb molta força que havien matat una menor i era un tema yihadisme. Bueno, tot això, evidentment, agafa a la societat amb el peu canviat i ja no saps què és el que creure.
2: Per això, els Mossos apel·len a la responsabilitat dels mitjans de comunicació i del conjunt de la societat i posen de relleu que la xifra d'homicidis a Catalunya s'ha reduït un 20%, de 68 crims durant 2024 a 53 l'any passat.
4: Canviem de qüestió.

0: quan dorms, quan t'arregles. En tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals, omple't de vida.
1: ¿Sabes que hablar idiomas desarrolla el cerebro? ¿Sabes que el catalán es el idioma oficial de Cataluña y hablarlo es un prestigio por la elegancia de su fonética? Pues así es según la Universidad Yale de Estados Unidos. Dale prestigio a tu cerebro y habla catalán. Cataluña, tierra de acogida y cultura.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
5: I parlant d'emocions.
6: 60.
7: Entra la música i tu.
8: Radio Vila Sacra, molt més que ràdio.

0: 100% Empordà.
1: Sabies d'on ve l'expressió pelacanyes? Fa dos segles, a la ciutat de Barcelona, la gent sense ofici ni benefici es dedicava a tallar canyes a la vora dels recs que envoltaven la ciutat. Després s'agrupaven al carrer Tallers per pelar-les i fer escombres. L'expressió ser un pelacanyes la deien amb menyspreu i superioritat als burgesos que no tenien la necessitat de fer aquesta feina. Molt simpàtics, ells.
2: You realize this means I no longer have any reason for staying in Paris?

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: He acabat l'informe de 500 pàgines.
2: Ah, perdó. Al final no el necessitàvem.
1: Ah, no passa res, tranquil·la. La primavera ha arribat i amb ella el bon humor. Aprofita un 10% de descompte en tot l'assortiment IKEA per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Només disponible al web, a l'aplicació o per telèfon. Condicions a IKEA.es/oferta.
3: La xarxa.
4: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
3: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
5: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Un moment, mireu a càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
3: Lluís!

0: Passió, música, entreteniment.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Com tu sempre, que és molt curiós. Surten coses que inesperades i bueno... Jo no havia parlat, ja sempre em fa gràcia de sentir-me, bueno... Molt bé, les coses naturals doncs tornen a venir i és molt maco que us pugui aprofitar. Xavier, fins una altra, eh?

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que potser el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
1: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Les curiositats de l'hort de l'àvia Maria.
1: Bueno, això de les curiositats de l'hort és que, bueno, si ara en els horts i normalment hi ha de tot. I a més hi ha molta herba, que això costa molt de treure. Bueno, hi ha pebrots verds, pebrots d'aquests bitxos de Girona, hi ha esvergínies, que n'hi ha que diuen bistecs de Vilabertran, de les esvergínies, és igual, carbassó, i jo els pebrots, aquests bitxos de Girona, els agafo, els rento i els poso en una paella, sense treure'ls la cua ni tallar-los ni res, perquè tampoc són molt i molt grossos. Els hi poso quan són a la paella amb una mica d'oli, 4 grans de sal i els tapo. Al cap d'una mica destapo la paella i els giro. Encara estan embotits, igual com d'allò, els torno a deixar tapats, i llavors al cap d'un pelín més, no ho sé, jo el rato no ho sé, perquè ja m'ho miro les coses. Al cap d'una miqueta més el destapo i llavors ja els deixo destapats, que si no queden com bullits. Llavors al cap d'una mica a mica miro si a la part de sota la tenen ja una mica rosseta, i si li tenen, doncs els tombo. El que va sota ho poso tot al cim, i si no els deixo un ratet més fins que la part de sota queda fregideta, i llavors el giro, que la part de... que va al cim, i llavors la poso de sota, queda igual. I llavors, res, si això és un momentet, eh? Els trec del foc, els deixo tapats fins a l'hora de servir. Llavors hasta els gafes així per la mateixa cua del pebrot i el poses per adornar el plat, o amb una plata tots sols, així ben alineats i ben posats. Mira, és perquè ahir vam fer mongeta verda i patata i més carn rebossada, però això més un adorno i una cosa més per menjar. Després les esvergínies, a vegades les faig a la planxa. Les rento sense pelar, els hi trec en el cap aquell que punxa, les tallo que així allargades, ben tallades, les deixo planeres amb un escorridor i els hi poso sal, això un rato abans de coure. Després a la planxa les faig. Ben, la planxa que sigui ben calenta i posades allà, bueno, ja es veu, quan són cuites es tomba, la part del cim igual que vagi a sota, i estan a la planxa, són boníssimes, boníssimes, com els pebrots escalivats i així. Després, arrebossades també són molt bones, xocades amb farina i pa torrat, i després passades per ou i fregides, que són, no sé, són més bones que la planxa, però esclar, són més saludables a la planxa. I això són els bistecs de Vilabertran. Després la sopa de verdura, que ja em penso que us l'havia explicat alguna vegada, però és que ara sembla que hi ha verdura de tanta mena que és més d'ara, doncs, la sopa de verdura, perquè tan bona és recient feta com després quan és la nevera freda, és riquíssima també. Si agrada les coses i es passa molt a set i és molt i molt saludable. Jo poso conoll al foc amb aigua, 4 litres d'aigua. Després hi vaig preparant totes les verdures, bueno, això que siguin netes, això és normal de tothom. Poso 4 litres d'aigua, 7 fulles de bleda, 7 fulles d'àpid, això és clar que siguin grossetes, si no se n'hi posa més, perquè llavors té que quedar com un puré, o si no, no val per allò. 4 patates pelades i trinxades, tallades, a daus o com sigui, és igual. 4 cebes que siguin grossetes, també tallades. 4, llavors, una col, si és petitona, tota, si no, la meitat. 1 quilo de mongetes verdes, si són una mica fetes, millor, tenen més, és millor. Després, carbassó, que penso que no ho he pas dit, també si és una mica fet, millor. A vegades, quan vas a la carbassonera, mira, n'hi ha un que no l'havies vist i ja és gros i ja té alguna graneta i tot per dintre, doncs allò tallat petitó, jo els rento, no els pelo pas mai, ni per fer els arrebossats, tampoc els pelo pas. I hasta per fer els farcits. Doncs tallar el carbassó també a daus com les patates, tota la verdura que bulli, llavors la tireu a dintre l'olla com l'aigua bull, un bon raig d'oli, sal i que bulli. Jo a vegades bullo unes 2 hores, perquè allò ha de quedar, quan està la verdura que ja està ben trinxada, les bledes, poso tot el tronc i la part d'alt, que si són maques, a vegades són com cremades, no sé si és mildiu o què, ara són precioses, les de casa són maques, maques, maques. Llavors li poso tot ben net, ben tallat, i cap a dintre l'olla que bulli, que bulli, que bulli. Jo dic unes dues hores. Llavors allò queda quasi bé ja tot desfet i passo el mini pímer. Bueno, i queda espesset, queda un... que te'l pots menjar amb cullera o si no amb una tassa. Nosaltres a casa ens el solem menjar amb una tassa grossa o un bol, i és riquíssim. I a vegades n'hi ha a la nevera així que n'ha sobrat, si en faig més, si som pocs i no s'acaba, el deixo de la nevera. A vegades també el congelo, i jo a vegades hasta mitja tarda o així, no sé, tinc una mica de set, agafo un gotet d'aquella verdura i allò és riquíssim i te deixa bé, no te fa set, i és molt i molt saludable, perquè són verdures totes soles. Jo ja us l'havia dit d'aquesta sopa, però no sé, ara aquest temps en fem més sovint. Llavors també a vegades hi poso, però això més aviat a l'hivern, un grapat de mongetes seques, si tenen cigrons remullats també, que ho fa molt... és més espès, és més bo, però això més aviat a l'hivern. Ara verdura i verdura. A l'hivern també hi poso bròquil, però així es queda riquíssim i treu molt la set, si es té set, i te deixa bé, te deixa que si veus Fanta o veus una cosa d'aquestes, sembla que la que acabes de veure que te dona més sensació de tornar a veure. I ja està, us he repetit la sopa de verdura.

0: la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana passen coses bones.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: I parlant d'emocions.
1: 66. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
3: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
4: Que bo!

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
2: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
3: Psst, molt bé, no?
4: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: tipus d'amor.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Nois i noies, sou molt guais, sóc molt fan vostra. M'encanten les ràdios autogestionades i esteu pensant en fer ràdio, de veritat, ràdio catxonda. Gràcies per existir. Vinga, bonic.
1: Deixa un missatge. Ràdio Vilasacra.
6: Un moment, mireu a càmera.
7: Lluís!
6: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
7: Lluís!

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Un gest i tot comença. És esforç i és aquí. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Espanya és el segon país de l'OCDE on més s'incrementarà el percentatge de pensionistes als propers 25 anys. Ho diu un informe d'aquesta organització que alerta que, a la vegada que creixen els jubilats, es redueix el nombre de treballadors per pagar les seves pensions. L'OCDE calcula que la proporció de més grans de 65 anys respecte a la població de 20 a 64 anys passarà del 35% actual fins al 75% al 2050. Aquesta xifra se situa clarament per sobre de la mitjana de països de l'organització i només la supera Corea del Sud. Davant el context d'envelliment de la població, l'OCDE insta Espanya a aprofundir la reforma del sistema de pensions i a pujar diversos impostos per fer front als costos derivats d'aquest fenomen.
1: Pensa, pensa.

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: I parlant d'emocions...
15: 93.
16: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem ara de la guerra a l'Iran, intercanvi de foc entre aquest país, l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura tampoc les negociacions per a un acord de pau. Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents, però, segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranià. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, en canvi, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu, la Casa Blanca ha atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma. Donald Trump ha tret importància, com dèiem, a tot plegat, i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat d'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil d'adonar-se'n.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: I pau mental.
6: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 101 a les 9 hores i 12 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Compra sostenible. Quan es parla d'impacte ambiental a la dieta, no només fa referència a l'envasat del producte final, sinó tota la cadena de producció prèvia. L'ús de la terra i la desforestació pel conreu i la ramaderia, les emissions de metà per bovins, de fertilitzants, de fems o de la maquinària agrícola, el cultiu de menjar per a l'alimentació del bestiar, les emissions per part de la indústria alimentària per processar els aliments, si es practiquen mètodes de producció que abusen de les espècies, com la pesca d'arrossegament o les granges intensives, el combustible i l'energia usats, el transport aeri terrestre i, finalment, la venda al detall, l'envasat i l'eliminació quan acaba la seva vida útil o els residus creats. A tot aquest procés cal sumar-li el malbaratament alimentari. Per aquest motiu, és important tenir clar a l'hora d'anar a comprar com es pot realitzar una compra més sostenible i amb menys impacte ambiental. La cadena alimentària produeix el 26% de totes les emissions de gas hivernacle globals, del qual el 61% prové de les granges animals. En concret, la carn de boví és la més contaminant, seguida de la d'altres remugants, com ovella o cabra, i porcs i aus. Les piscifactories que produeixen peix i marisc, els lactis i els ous, encara que força per sota, també contaminen més que els vegetals. Per tant, podeu començar reduint el consum de productes animals i aconseguir la proteïna a partir de fonts vegetals, com els cigrons o la soja, o combinar la resta de llegums amb cereals, llavors i fruits secs. Si a més, abans de realitzar la compra, planifiqueu els menús, feu la llista i reviseu el que queda a la nevera, el congelador o el rebost, reduireu el malbaratament i evitareu comprar més del que necessiteu. Quan aneu a comprar, porteu les vostres pròpies bosses de la compra, prioritzeu el comerç i el producte local i de temporada, eviteu els envasos innecessaris i escolliu els productes frescos o el menys processats possible. Reutilitzeu els envasos de vidre i eviteu els plàstics d'un sol ús o monodosi. Finalment, recicleu en els contenidors adequats. Per fer una compra més sostenible, feu-la més responsable, reduint el desaprofitament alimentari i els residus. Reduïu també, si podeu, el consum de carn i potencieu el de vegetals frescos i de temporada. Per aquells aliments que no siguin de proximitat, com el cacau, el te o el cafè, procureu que siguin de comerç just per afavorir la sostenibilitat social i econòmica dels països productors. I finalment, reutilitzeu els envasos o escolliu aquells que el material sigui més reciclable, com el cartró o el plàstic compostable, evitant els que continguin més plàstic.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim la cuina mediterrània tan integrada que potser sovint no la valorem prou. Per sort, hi ha iniciatives que la promouen alhora que posen en valor els beneficis d'una alimentació conscient, de qualitat i de proximitat. Entre el 8 i el 10 de maig, la 12a Fira Empordà Cuina i Salut omplirà Torroella de Montgrí d'activitats gastronòmiques, saludables i familiars. Des d'aquest municipi del Baix Empordà ens proposen tornar als orígens posant al centre els productes de quilòmetre zero i l'slow food. Per posar-ho en pràctica, la fira compta amb tallers de cuina saludable, xerrades, tastets, espectacles, cercaviles i un mercat ple de parades per descobrir aliments de tot tipus. També hi haurà show cookings, demostracions, ambada parellada, Laura Serra i Alba Pernia. A banda de cuina en directe, a la programació hi trobareu propostes com el taller Memòria de Peix per descobrir els secrets antics de la pesca de riu, un itinerari per conèixer la fauna invasora i protegida del riu Ter, un taller de planter de temporada o un d'abelles i insectes pol·linitzadors. Del 8 al 10 de maig, 12a Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. Més informació a agendatorroella.com.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé.

0: ¡Qué bo!
1: De unido. De E a Maxinove. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
2: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
1: Tot i que no ho sembli, el verb flipar és un anglicisme. Sí, flipar ve de l'anglès to flip, que literalment vol dir fer un gir. En català, flipar no vol dir ben bé fer un gir, però té uns significats que venen d'aquí. Mira, si la teva mare, que sempre ha portat els cabells castanys, es tenyeix de blau, haurà fet un gir a la seva vida i per això, quan la vegis amb els cabells blaus, fliparàs. Al·lucinaràs. D'altra banda, la gent que pren substàncies dubtoses flipa perquè les substàncies dubtoses li fan veure la realitat girada. Per això, quan una cosa ens encanta, també podem dir que ens flipa. Finalment, la penya que s'ho té molt cregut diem que és una flipada. Segurament perquè ha fet un gir a la seva pròpia imatge i es veu més guai del que és.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.
6: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?

0: des de 1986.
1: Creen sensacions.
2: Productions. Group. Cultural. Club.
3: Informació, música, entreteniment.

Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: Honey, I shall remove this cotton immediately.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos continuen aportant dades per rebaixar l'alarma després de crims amb arma blanca i tirotejos. El cap d'investigació del cos ha parlat de setmana tràgica, tot i la desinformació d'aquests dies, però diu que es detenen a més criminals, tot i que hi hagi, per exemple, menys robatoris o intervencions de droga. Andrea Villòria.
3: Exacte, els homicidis s'han reduït un 20%, malgrat que alguns casos recents hagin causat molta commoció.
4: El d'Esplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests d'atzar, ens podia haver passat a qualsevol. Això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
3: Ho diu el comissari Ramon Chacón, que destaca que avui hi ha 2.000 robatoris a cases menys que fa un any, o que al port de Barcelona també entra menys de la meitat de la cocaïna que fins ara, mentre que en canvi pugen els detinguts. Dades, diu, excepcionals, però que tot i així...
4: Però la realitat quina és? Quin és el sentiment que teniu? Parlo amb tothom i la gent està preocupada. I a mi em pregunten, dic, home, jo les dades les veig bé.
3: Pels investigadors, el gran repte segueix sent el mateix, el narcotràfic.
4: Tot el que ve que acaba malament deriva de les drogues.
3: És això el que ha provocat, diu, tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
4: Però han tingut aquestes guerres de clans. Són temes que passen a altres països que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i també tenim això. Ens ha passat amb els suecs, ens va passar amb els francesos, ens està passant amb els turcs, i amb això no podem fer res. Són dinàmiques d'altres països d'Europa que acaben... És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
3: Ara bé, la investigació d'aquestes màfies internacionals ha permès als Mossos, per exemple, fer el major cop de la història contra el tràfic d'armes a Europa per part d'una màfia turca a Catalunya.
1: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
1: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
2: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Informació, diversió i alegria.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron, Barcelona, Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
1: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
2: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
3: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte amb mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta'n les condicions de la botiga i al web.
4: Tanca els ulls.
5: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
1: Històries i protagonistes del nostre territori.

0: bona recomanació.
1: A veure aquest...
2: Vinga, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Has sentit a parlar dels aliments ecològics certificats? Són garantia de control i de màxima qualitat, garantia de sabor i garantia de salut. Busca l'etiqueta al segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en la teva salut i en la dels teus. Planta't, consumeix ecològic. Més informació al web ccpae.org. Generalitat de Catalunya.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la cantautora, de manera especial, de música per a famílies i també pedagoga, Damaris Gelabert, que ens ve a presentar el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. I la segona entrevista serà amb una altra cantautora, Caterina Ros, aquesta ve amb el seu cinquè disc Sota el braç, el títol Ressons del meu món. Comencem, i avui ho fem amb la rapera del País Valencià, Aina Coda, que ens porta una nova cançó, una cançó que, com és habitual en ella, està entre la protesta i l'humor. El títol, Plàstic. Escoltem, doncs, a Aina Coda.

0: Les efemèrides, dia a dia, actualitat.
1: Torna per les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de repassar les efemèrides d'aquesta setmana. L'11 de maig de 1946 neix la cantant barcelonina Lita Torelló, especialment activa a la dècada dels 60. L'11 de maig de 1974 neix Marta Rius, cantautora i actriu. El 12 de maig de 2004, Andorra debuta al Festival d'Eurovisió a Istanbul, a Turquia, amb la participació de la cantant Marta Roura.

0: Seguim repassant les efemèrides de l'11 al de 7 de maig. El 13 de maig del 2000 va néixer la cantautora sabadellenca Valeria Núñez, coneguda artísticament com Venus. El 13 de maig, però, del 2002 va sortir el disc Alegria dels mallorquins Antònia Font. El 14 de maig de 1962 neix la cançó Diguem no d'en Raimon. El 14 de maig de 1967 va néixer el compositor, productor i cantant Marc Parrot. El 14 de maig de 1978 va morir el que va ser membre del Tall, Enric Ortega. El 15 de maig de 1981 va néixer el músic, compositor i productor Pau Vallvé. El 15 de maig de 2006 se li va retre homenatge a Ovidi Montlló al Palau de la Música Catalana sota el lema L'Ovidi se'n va a Palau. El 16 de maig de 1979, Jaume Aziza amb Melodrama van presentar el disc La màgia de l'estudiant a la Sala Celeste de Barcelona. El 16 de maig, però, de 1990, neix Maria Ribot del duet musical Joget i Maria Ribot.
1: He trobat una ribera encesa, l'arrel sentia el foc. He trobat un arbre antic,

0: tan molt escrit.
1: Més efemèrides. El 17 de maig de 1990, Sang Traït fa el seu primer concert a Barcelona a l'Estudio 54. El 17 de maig de 2016 es publica el disc debut de Roba Estesa, el títol Descalces. I dos anys després, el 17 de maig de 2018, s'estrena el musical El vol de l'home ocell al Teatre Gaudí de Barcelona.
2: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí a les entrevistes d'Actualicat tenim la visita de la cantautora pedagoga Damaris Gelabert per tal, entre d'altres coses, per presentar-nos el que és el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. Damaris, hola i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer. Damaris, què trobem en aquest nou disc?
1: Doncs mira, és un nou disc que surt de cançons que he anat creant en els tallers d'estimulació musical que faig amb les famílies, amb infants de 0 a 6 anys, més o menys, i la veritat és que són 16 cançons per jugar, per divertir-se, plenes de joc i de connexió, no? Perquè nosaltres creiem molt que els infants han de créixer al costat de la música i volem que a les famílies i a les escoles hi hagi recurs com aquests, cançonetes boniques per cantar i per compartir amb els infants.
0: O sigui que, Damaris, aquest disc ha sortit d'un taller que portava el mateix nom, no? Créixer cantant, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí tinc un espai a Cardedeu, un espai des de fa temps on fem tota la producció de les cançons, però on també des de fa uns anys tinc un espai on faig estimulació musical amb famílies i tenim infants des d'això, dic, des de nadons molt petitets fins a nens de 5 anys. I en aquests tallers, durant aquests últims anys, doncs la mateixa necessitat d'anar creant i composant coses que funcionessin pels tallers i que agradessin tant a pares com a infants, doncs han anat sortint aquestes cançons. O sigui, són cançons que estan tastades i provades perquè les hem fet moltes vegades aquí amb els tallers i ara les hem enregistrat i posat a l'abast de tothom.
0: També ens agradaria saber, Damaris, com són els teus espectacles, com és portar aquestes cançons a un públic?
1: Home, els espectacles sempre són molt gratificants perquè el nostre públic, bueno, jo sempre dic que el nostre públic és el millor perquè és el que s'expressa més lliurement i quan li agrada una cosa, doncs es nota molt i llavors ho disfruten moltíssim. I una de les coses que a nosaltres ens agrada molt és aquest concepte de la família, no? Amb el llarg del temps el concepte de música infantil ha anat derivant cap a la música familiar perquè volem que sigui tota la família que comparteixi aquestes cançons i comparteixin aquests concerts, no? I aquesta vivència de la música de que podem gaudir de concerts tots junts, no?
0: Per cert, aquests espectacles també els portes a les escoles, no?
1: Sí, jo a les escoles acostumo a anar jo sola, sense la banda, però sí que vaig a les escoles sovint a fer visites i llavors també és un entorn molt maco anar passant per les classes o a fer un concert en el pati de l'escola. Sempre és molt maco perquè a més, com saps, moltes de les meves cançons es canten a diari a les escoles, com el Bon Dia, els dies de la setmana. Són cançons que dintre de l'entorn educatiu es fan servir molt perquè tenen aquests components pedagògics i llavors és bonic sentir cantar als infants totes aquestes cançons. I com que són cançons que ja fa temps que sonen, doncs també és bonic veure els nens que ja van a l'ESO, els adolescents que van a l'ESO o els nens més grans a 5 i a 6, que també els hi fa molta il·lusió recuperar aquestes cançons que cantaven quan eren petits.
0: Què millor que tu, Damaris, pedagoga i que dediques a la música, per dir-nos un cop més quina importància té la música de manera especial en els infants?
1: La música és essencial perquè és el llenguatge dels infants, és el llenguatge que tots nosaltres tenim de forma primitiva, de forma instintiva, és el que entenem millor que les paraules, bé abans que les paraules, i tenim una connexió directa amb ell a través de tot el llenguatge emocional i afectiu. Per tant, és essencial que les famílies, a l'entorn que té l'infant tant a l'escola com a casa, com al carrer, com a la societat, estigui envoltat d'aquest llenguatge que per ell és el més important i el que millor entén, que és la música. Els ajuda a créixer, per això totes aquestes cançons i tot el nostre concepte van que la música ens ajuda a desenvolupar totes les capacitats i ajudar-li a desenvolupar totes les capacitats a l'infant.
0: Abans ens comentaves que, a més, imparteixes tallers i cursos per a famílies, però ho fas també per a professionals, no?
1: Sí, actualment dono classes a la universitat, a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música i també a la Gimpatat, una escola de fisioteràpia, i infermeria, on també tinc una assignatura de musicoteràpia, però també ofereixo tallers específics i formació específica d'aquesta manera d'entendre la música del meu repertori i cursos específics per mestres que faig tant aquí al meu centre Cardedeu com altres espais que ens convidin, i actualment, diguéssim, el mes de finals de maig, per exemple, estaré a València també fent un curs de formació de cap de setmana.
0: Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'ha publicat un llibre, o millor dit, un conte, que està basat en una cançó teva, no, Damaris?
1: Sí, és un projecte molt bonic que, gràcies a l'editorial Cep i la Nansa, doncs hem portat a terme al Cep i la Nansa, també amb l'ajuda d'un il·lustrador magnífic que és en Sebastià Serra, i que ha fet una feina molt bonica, que és fer maquetes amb fusta, amb cartró i amb diferents materials, després fotografiar i a sobre fer il·lustracions. I la veritat és que estic encantada. És una col·lecció de contes de les meves cançons, i el darrer títol és aquest, Les vocals, i ja tenim el Bon dia, els dies de la setmana, el Sant Jordi, M'agrada el Nadal, i moltes de les meves cançons ja editades amb aquest format de conte. I per mi és un privilegi també estar col·laborant Eulàlia Canal, que amb la que treballo des de fa molt de temps, i molt contenta d'aquest nou conte, i la veritat és que a les famílies també els està agradant molt, i als infants.
0: Doncs bé, avui també aquí a Actualitat hem estat parlant amb la Damaris Gelabert, que fa pocs dies acaba de treure un nou disc que porta per títol Créixer Cantant, i que ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Damaris, gràcies per compartir minuts, i també gràcies per compartir de manera especial la música amb els infants.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per tenir present la música infantil i familiar amb la vostra cadena. Moltíssimes gràcies, i el vostre programa.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem pel divendres. A partir de les

vespre, Guillemino i Eduard Gené al Cafè del Teatre de Lleida. A les 10 del vespre, al Passeig Marítim de Badalona, actuació dels Catarres. Passem ja a dissabte. La Lubit Band, Partí Peres i la Mare del Tano, entre d'altres, a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona a partir de 2:15 amb d'una del migdia. També a aquesta hora, al Castell de Vilaseca, actuació de la formació Filomena. A 6:15 al Parc de l'Estació de Llagostera, Remei de Calafresca, a l'Osa, i Joan Garriga, entre d'altres. A 6:15 també de la tarda, Miquel Serra, a la Casa Cultural 1 d'octubre de Roda de Ter. A 6:00 de la tarda, Gemma Homet i Joan Reig, entre d'altres, a l'Àtrium de Viladecans. A 7:00 de la tarda, Gavina .mp3 al Teatre Liceu de Roda de Ter. A 8:00 del vespre, minibús intergalàctic a Upload de Barcelona. També el Diluvi i Frashi Ice Cream a la Glorieta del País Valencià de Dénia, Fetus a l'Auditori de Girona i Al·lèrgiques al Polen a l'Estruc de Sabadell. També dissabte, però a partir de 9:00 del vespre, Exili a Elba a l'Alternativa del Vendrell. A 9:45 a la plaça de Braus d'Olot, Buos. I també dissabte tindrem l'actuació de Sexeni al Castell de Vilaseca a 9:45 del vespre i Pixurines a la plaça de la Constitució de Xàbia a partir de 10:45 de la nit. Acabem en diumenge a 11:45 del migdia la Colla Pirata al Celler de Vilaseca. Al migdia, a 12:00, l'Aranà al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Badadones actuaran també cap al migdia a 12:00 a l'Ermita de Santa Llúcia de Xàbia. I darrera recomanació, diumenge a partir de 6:00 de la tarda, Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.

0: Avui aquí a Actualicat tenim la visita de la cantautora mallorquina Caterina Ros, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és el seu nou disc, un disc, el cinquè, que porta per títol Ressons del meu món. Hola Caterina i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, com estàu? Encantada de ser amb vosaltres.
0: Igualment, Caterina, primer de tot, has estat bastant temps, no?, sense publicar, o sigui, del quart al cinquè aquest en disc.
1: Exacte, sí. Vaig publicar un single en el 2024 perquè vaig posar una cançó a una pel·lícula, Llaverint des ombres, però com a àlbum l'anterior va ser 2024. I bé, dos anyets.
0: Caterina, vas guanyar en el seu moment el Premi Enderroc al millor disc en llengua no catalana i aquest en disc amb 11 cançons és íntegrament en català, no?
1: Exacte. És una mica una recerca de la meva identitat i tenia ganes de... Són temes molt personals, és una mica com la meva història, com la meva vida a través d'aquests temes i com no, pues, fer-ho en la meva pròpia llengua.
0: Perquè el món al qual fas referència de manera especial en el títol del disc és potser el teu món interior?
1: Correcte, és una mica la meva autobiografia i el meu interior, pal dels meus valors, dels meus sentiments, d'allò que me preocupa i d'allò que estim.
0: Què podem trobar, doncs, en línies generals en aquestes 11 cançons d'aquest disc, Ressons del meu món?
1: És una mica variat, on poden trobar des de balades o piano fins un rock amb guitarres distorsionades i temàticament temes des de... Hi ha un tema a l'educació, en els papers de l'escola, a la vida de les persones, un altre tema amb el meu pare que va morir, un tema amb Michael Jackson, que és la meva gran inspiració musical, un tema a la guerra, que és el single amb el que he tret aquest disc, que parla un poc de la impotència que sentim davant la situació bèl·lica actual i després pal de somnis, pal de pèrdua, pal d'amor, un poc temes universals, no?
0: Aquest disc on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Aquest disc ha estat enregistrat a Mallorca, el productor ha estat en Dani Ambrojo, el productor de gent com en David Bisbal o David de Triunfitos de Un Monte i fa fins a Hombres G, o sigui ha produït molta gent coneguda i ha estat produït en aquests dos darrers anys. Van començar fent feina, va començar la primera cançó que vaig composar va ser Illes que brillen, que precisament és una dedicatòria a la meva terra i després van seguir fins a fer aquests 11 temes.
0: També has tingut alguna que altra col·laboració, no?
1: Ah, sí, el Pere Riutort, el tema A mitjanit, era el meu anterior guitarrista i amb el que duim temps junts i aleshores em feia moltes ganes que seguissin el meu projecte i després he format una nova banda musical amb aquest disc, que està formada per en Rafael Gelabert, en José Antonio Hernando, en Miquel Garau, també companys de molts d'anys d'altres bandes de covers, en Paquita Lechón, en Sonia Creciente, que són les meves coristes, i bé, hem creat una família amb els que hem tret endavant aquest disc.
0: Caterina, el passat dia 24 d'abril vas presentar ja el disc al Teatre Mar i Terra de Palma, no?
1: Sí, va ser una passada. Varen gaudir moltíssim i el públic va respondre de manera fantàstica. Molt contenta.
0: I suposem que a partir d'ara també ja preparant agenda per tal de poder presentar el disc ja arreu, no?
1: Sí, de fet, hem de fer un altre, com que va quedar moltíssima gent de fora, amb un mes d'antelació ja estaven les entrades exaurides, hem de repetir la presentació i la repetirem a altres pobles i altres comunitats.
0: Doncs estarem a l'aguait d'on seran aquestes properes actuacions en directe de la Caterina Ros. Mentrestant, que sapigueu que el disc, el seu darrer, el cinquè, Ressons del meu món, ho podeu ja trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Caterina, ha estat un plaer el compartir aquests minuts amb tu.
1: Moltes gràcies, el plaer ja està meu. Gràcies. Una ferrada forta.

0: a Actualicat.
1: Fem un repàs ara aquí a Actualicat a la llista dels 30 discos en català més radiats al llarg del passat mes d'abril. Una llista que confecciona cada mes l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, la PECAT. Fem menció primer de manera especial a les noves entrades, com és el cas del lloc número 30. En aquest lloc es troba Julia Blum i Gerard Aledo amb el tema Només amb tu. Nova entrada també en el lloc 28, Un matí més, de l'Aina Reig. En el 26, entrada nova, Festuc, de Marcos. Més entrades noves. En el lloc número 17, Banda Neon amb Els passos prohibits. Entrada nova també en el lloc número 14, la cançó La millor gent del planeta, amb Mama Doucha. Entrada nova en el lloc número 11, Ginestar, Perdre el cap.

Perdre el cap de Ginestà, el tema que acabem d'escoltar aquest passat mes d'abril en el lloc número 11 de la llista de l'APCAT. Ara sí, fem el repàs dels 10 primers. En el lloc número 10, L'últim petó i el primer de Miki Núñez. En el 9, Gràcies de Búhos. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els ulls que et mirin amb Sexeni. En el 6, Entrada nova directament en aquest lloc, No està mal, amb Guillem Bautista. En el lloc número 5, Joan Dausà amb Welcome to my party. Entrada nova directament al lloc número 4, Camins, somnis i promeses, amb Els sopa de cabra. Lloc número 3, Et prometo, de Ivan Herzog. En el lloc en 2, Max Navarro amb el seu tema Estrelles. I nou número 1 a la llista de pecat del mes d'abril, Siderland i el seu tema Tutu Turu.

0: tu.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vilasacra tota la setmana.
5: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
6: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
5: Més informació a visitlescala.com.
7: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.
8: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
9: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
8: Més info a espaigironès.com.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Ràdio. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: T'entretenim i et fa en companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.
1: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
2: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
1: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
3: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
4: Busques inspiració?
5: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
8: El programa dels dijous a la una de la matinada.
9: I parlant d'emocions.
10: 80. Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
11: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra.
12: Què passa?
13: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
14: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
15: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.

0: I parlant d'emocions.
1: 79.
2: 012, la millor resposta.
3: Què mires?
4: Em vull comprar uns mitjons i he vist que aquesta botiga en línia en té de diversos.
3: A més, tenen el web en català.
2: Sabies que 6 de les 10 marques més notòries de roba utilitzen el català en l'àmbit digital i cada vegada n'hi ha més que hi etiqueten? El català t'obre un mercat de més de 10 milions de persones i la majoria de consumidors volen utilitzar-lo en les seves relacions comercials. Utilitzar el català és guanyar en qualitat i respecte al consumidor i a la llei. Fem servir el català en les nostres relacions comercials. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Cap de setmana memorable?
6: A Vila Sacra compartint cultura.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
5: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
4: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents.
6: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
8: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
7: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: el millor entreteniment, actualitat, bona música i ganes de passar una bona estona escoltant la ràdio a la teva ràdio local. Una trobada on trobaràs de tot.
1: Sóc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que Déu-n'hi-do. Sóc addicte

0: Des de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions.
3: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. El voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?
4: Porta esto porque esto es muy verde.
5: Que sí, claro que sí.

0: Sahab duka rendah newest gini wet. Hey, what are you doing turning the record back? Back.
1: Vine a la 30ª Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
2: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
1: Més informació a visitlescala.com.
3: De detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: Canal 25 Ràdio.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: La fem entre tots.
5: Vols deixar-nos un missatge?
6: Bon dia, cucarrona meva. Adéu.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: i parlant d'emocions.
1: 36.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
2: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
3: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui l'ha de pagar.
2: D'altres veïns tenen resposta, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
4: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
5: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
6: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
2: El lema de la campanya, molt parlar de Cadaqués, pintem l'església.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
9: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
10: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Alegrós. Un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Alegrós. Més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara a massaalegrós.com o truca al 93 565 560.
11: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
12: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
13: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.

0: Gent que és feliç fent feliços als altres.
1: Max Mix.
2: Oh, uno.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions.
3: Fem salut.
4: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
1: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
5: J1 de Emisiones Radio.
6: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
7: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
8: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
9: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics senderistes. Què tal? Com esteu? Esteu preparats per una nova aventura? Si la resposta és negativa perquè no ho teniu massa preparat, no patiu gens ni mica, perquè des d'aquest programa us donem moltes idees. Senderisme, excursionisme i viatges són la nostra raó de ser. En 25 minuts fem una proposta de cadascun d'aquests àmbits. Per començar, com pertoca, els presentem en el nostre sumari. Sant Daniel és una petita i frondosa vall encaixada en els darrers contraforts de les Gavarres i a les portes de la ciutat de Girona. Un racó que bé val una passejada. Qui ens hi porta per descobrir els seus encants naturals i patrimonials és el guia i acompanyòleg de Sorbus, en Cesc Comte. Camina que caminaràs i al Pallars acabaràs. No sabem si algú s'ha inventat mai aquest eslògan, però en tot cas, avui el podem fer bo. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista a la Serra de la Freixa des del poblet de Llagunes, que forma part del municipi de Soriguera. Com no, el Pallars Sobirà. I els quaderns del viatger, segon i darrer capítol, on la Cristina Duró ens enumera els 10 indrets imprescindibles de la ciutat japonesa de Kyoto. Avui, el segon 5. I ara engeguem amb el programa, però no ens agrada fer-ho sols. Ja sabeu que ens encanta que vingueu amb nosaltres. Veniu? Doncs va, que marxem. Ter, Unyà, Güell i Galligants. Quatre vies d'aigua que han fet que Girona sigui anomenada, entre altres maneres, la ciutat dels rius. Ens interessem pel germanet petit. Petit, però podríem dir que rebel, el Galligants. Un curs fluvial de pocs quilòmetres de recorregut que neix a les Gavarres, davalla d'est a oest i s'encaixona just abans de saludar el Pla de Girona i fondre's amb l'Unyà. El seu pas llaura la protagonista del dia, la vall de Sant Daniel. La vall de Sant Daniel és un petit reducte frondós i tranquil al nord de la ciutat. Vist al mapa, és com un vano, amb l'estreta base a l'oest, on s'ajunten l'Unyà i el Galligants, i que es va obrint cap a l'est, arrecerat pels darrers contraforts septentrionals de les Gavarres. Té un gran interès ecològic, paisatgístic i patrimonial, i el volem conèixer amb l'ajuda del Cesc Comte, guia de natura de l'empresa Sorbus i acompanyòleg, com ell mateix es fa dir. Aquesta és la carta de presentació que ens fa en Cesc d'aquest indret tan peculiar situat al nord de la Immortal.
1: Sobretot l'entrada és molt encaixonada entre la muntanya de Montjuïc i la zona del barri vell de la catedral de Girona i la muntanya de Lahó. Després s'obre com un ventall, hi ha camps també, hi ha una zona més agrícola, però l'entrada és una zona, diguem-ne, costa, no és molt tancada. I antigament aquesta orientació i el fet que fos enfonsada respecte dels turons del voltant, aquesta vall es deia la vall tenebrosa, la vall ombrosa o la vall profunda.
0: El poble de Sant Daniel va ser municipi fins que l'any 1963 Girona el va fagocitar. Això no li ha impedit, com explica en Cesc, que sigui el barri més natural i el pulmó verd de la ciutat, o un dels pulmons verds de la ciutat. Paisatgísticament, és un autèntic mosaic.
1: És com un puzzle, un mosaic de diferents ecosistemes, de diferents paisatges. Hi ha la zona urbanitzada, que podríem dir està al voltant de l'entrada, seguint el barri vell de Girona fins a la zona del convent de Sant Daniel, i de les quatre cases en el vessant de Soleil. Hi ha quatre camps que pocs es treballen avui dia ja, i el bosc que gairebé es pot dir que no es treballa ja.
0: El monestir benedictí de Sant Daniel dona nom a la vall. Se situa al costat del Galligants i a l'est del nucli urbà propi de Sant Daniel. Més que mil·lenari, és un lloc que en Cesc ens recomana molt de visitar sempre que estigui obert.
1: El monestir benedictí és el monestir de Sant Daniel, que dona nom a la vall també, i que va ser fundat per la comtessa Ermessenda. L'any 1015, el bisbe Pere Roger va vendre a Ramon Borrell les propietats que la seu tenia per la zona de la vall de Sant Daniel i que havia marcat tota la història de la vall, igual que molts llocs de l'església era qui manava. Pere Roger era el germà de la comtessa Ermessenda. No ho va vendre la seva germana, ho va vendre el seu cunyat. Però automàticament després Ramon Borrell va morir i va quedar propietari amb tots els títols la comtessa Ermessenda. i va fundar el monestir ara ja fa més de 1000 anys. Té un claustre de 2 pisos maquíssim i hi ha una comunitat de monges benedictines molt amables que fan activitat per la gent, tenen una mica d'hospedaria, un lloc molt agradable per anar-hi a fer una mica de recés.
0: Un altre element molt representatiu de la vall són les fonts, fins a una dotzena. Creen un ambient humit i ufanós que es desmarca una mica del paisatge característic del massís de les Gavarres, com ens explica el Cesc.
1: A les Gavarres, un dels valors ecològics que hi ha és precisament les rieres, les zones aquestes una mica més fondes, perquè a la que te'n vas més amunt, les Gavarres són una zona més secota, que la vegetació més característica són els alzinars i sobretot les suredes, els suros que han donat vida i han fet que encara hi hagin indústries a la zona de Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, que també forma part d'aquest conjunt de les Gavarres. Per tant, la gran diversitat i biodiversitat que hi ha a les Gavarres es troba també en aquestes zones que podem dir rius o rierols que alimenten les aigües de les pluges o d'alguna font si encara raja.
0: Com altres punts destacats de la vall de Sant Daniel, en Cesc ens parla del mirador de Can Garcia, amb grans vistes a la catedral, a Sant Feliu i a la seva impressionant agulla, i de fons a les muntanyes del Far i les Guilleries. Però tot és molt a prop en aquesta vall. No massa lluny del monestir, Sant Pere de Galligants és una altra meravella.
1: El monestir de Sant Pere Galligants, al costat mateix del Galligants, en el seu tram final, i que alberga el Museu d'Arqueologia, molt interessant i visitable també, no sé si fan visites un cop al mes, i sí, tenen a part el romànic maquíssim de la nau principal, tenen el claustre, que també és una de les joies que hi ha per allà a Girona.
0: I com no, el riu Galligants, que és el carrer major de la vall de Sant Daniel, qui l'ha llaurada durant segles i segles. El riu petit, com dèiem, però amb molt de caràcter.
1: Clar, la vall de Sant Daniel és oberta com un ventall que la part més fina, per allà on el riu Galligants desemboca a l'Unyà, és una part molt estreta i ocupada per aquests edificis que dèiem ara, que si el monestir de Sant Pere Galligants, clar, tota l'aigua ha de passar per allà i alguna vegada ha fet mal de veritat. El Galligants és, doncs, el petit de la ciutat, però molt de geni.
0: El Cesc proposa una ruta per descobrir la vall de Sant Daniel. Podria començar pel passeig que porta cap a l'antic safareig i la font del Bisbe. Seguirem cap a una altra font, la d'en Pericot. Té una llegenda i també una història més real.
1: Allà, si troben algú que conegui la zona i la ciutat i la vall en concret, pot demanar si hi ha alguna llegenda. Hi ha una llegenda que parla d'una serp que bevia oli. Aquesta és la font romana, també et deien, perquè és la font, potser diuen, més antiga que hi ha per allà a la vall, que s'hagués urbanitzat per poder-hi accedir fàcilment. La font d'en Pericot. En Pericot era un alcalde que va restaurar la font i va agafar el seu nom.
0: I seguim. El següent punt és la plaça de les Sardanes o la plaça de la Constitució. Una plaça una mica maltractada, que amaga una curiosa història.
1: Plaça de la Constitució o plaça de les Sardanes. Una plaça que encara conserva la placa que posa plaça de la Constitució. Fixa't, plaça de la Constitució, però no de l'actual. Plaça de la Constitució de la República. El paleta de la vall de Sant Daniel, que devia ser també l'enterra mort, el van obligar a treure la placa i ell, en lloc de llançar-la, la va amagar, la va enterrar. I quan va tornar a la democràcia, la va tornar a instal·lar en el seu lloc. I ara algú amb un coneixement molt pobre o nul de la història del país i amb una ràbia continguda que li fa trencar mostres del nostre passat i de la nostra història, doncs l'ha repicada una miqueta perquè la Constitució es veu que no li agradava.
0: Amb un to més pacífic i més civilitzat, nosaltres seguim endavant cap a la font d'en Fita i la font dels Lleons. I comencem la tornada, enfilant-nos per una zona de suredes, passant pel costat d'un forn de calç i per la font del Ferro, ara connectada a la xarxa d'aigües potables, però abans amb una surgència d'aigües de caràcter mineromedicinal. Passem pel costat del cementiri i acabem la ruta. En total, una matinal que ens haurà servit per agafar una mica de gana. Per visitar la vall podem contractar el Cesc Compte perquè ens acompanyi. Ell és un dels dos creadors de l'empresa de guiatges Sorbus, que fa educació ambiental per la Mainada i que vol donar a conèixer sempre sobre el terreny els paratges de l'entorn més immediat, sobretot del gironès. Entreu a sorbus.cat i en descobrireu tota l'oferta. I per fer-vos dentetes, en Cesc ens fa un colofó fantàstic. Atenent que la vall, també dita tenebrosa, umbrosa o profunda, també s'ha considerat al llarg de la història la vall dels poetes o dels escriptors, ja que Prudenci Bertrana, Josep Pla, Josep Maria de Gironella o Josep Maria de Sagarra s'hi van inspirar i en van escriure, en Cesc ens prepara un petit colofó i ens recita la vall de Sant Daniel i la seva lluita per sobreviure als embats del ciment i de les carreteres. Ho fa a través d'un poema que havia escrit el seu pare, Francesc Comte. Diu així...
1: Trencant el gas i el silenci de la vall preuat tresor, van passant fullens els autos amb una constant remor. La veneta de lluny plany, tan molesta bullinó, i a cops de valent batall repeteix la seva queixa que ressona per la vall.

0: Ξύνας.
1: Què us sembla, cinema, airejar-nos cap al Pirineu? Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Avui ens anem cap a, precisament, muntanya, eh?
2: Doncs sí, reprenem les passejades curtes, com fèiem a la darrera edició dels Sendes, però aquest cop ens n'anem força més lluny. Us proposo anar al Pallars Sobirà per fer una ruta circular des d'un poblet força desconegut de la vall de Ciarb, que es diu Llagunes. És una excursió que combina dos dels itineraris de la vall de Ciarb, editats pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, la ruta número 4, que es diu la Volta a la Serra de Freixa, i també la ruta número 1, que és la Ruta de les Fonts. És una proposta que ens ofereix un variadíssim ventall paisatgístic, des dels boscos de ribera del fons de vall fins als prats alpins de la Serra de Freixa, passant per les frondoses pinedes de les Obagues de la Muntanya, i que té tres parts ben diferenciades: la pujada des de Llagunes fins al capdamunt de la Serra de Freixa, el tram més o menys planer del capdamunt de la serra amb unes vistes esplèndides, i després el tram de descens des de la Serra de Freixa fins a Llagunes, passant per l'interior del bosc i per entre antics bancals abandonats i murs de pedra seca, combinat amb la visita a unes quantes fonts.
1: Crec, Xavi, que el punt de sortida és el poble de Llagunes, precisament.
2: Això mateix. Anem a començar a caminar a Llagunes. És un poblet de poc menys de 40 habitants, on hi arribarem des de la carretera que puja al port del cantó venint des de Sort. Deixem el cotxe a la part baixa del poble, al costat d'uns plafons explicatius de les diferents rutes, i uns metres més enllà trobem el pal indicador d'inici de la Volta a la Serra de Freixa, que és la que hem de seguir, senyalitzada amb marques de pintura groga als arbres i a les pedres. Comencem amb baixada per un senderó que entre bosc de ribera i algun hort ens du a creuar de seguida el riu de Llagunes, o riu del Cantó, per un puntet de fusta, i per l'altra marge, entre mates d'avellaners, al cap de poc arribem en un trencall indicat on hem de seguir el camí de Freixa, que és un poblet encara més petit que Llagunes i és a l'altre cantó de la serra on ens enfilarem. El camí comença a pujar, tot fent ziga-zagues per un espès bosc de pi roig, per l'obaga de Soriguera, amb un sotabosc humit de boixos, molsa i falgueres. Passem sota la roca de Llacunes fins a arribar a un trencall que per l'esquerra ens permet fer una anada i tornada curtes d'uns 600 metres per un sender una mica irregular, això sí, fins a la roca de Llagunes. És un fabulós mirador natural amb un panorama obert sobre el poble i la part alta de la vall de Ciarb. Veiem els pobles de Tornafort, Vilamur, Soriguera i també el massís de l'Orri al davant, i també tenim vistes cap al Montsent de Pallars. Doncs bé, des d'aquí desfem el camí fins al trencall i seguim amunt, passem una zona oberta de prats, enllacem amb una pista i de nou entre el bosc arribem al trencall indicat del Clot del Pui. Aquí deixem la pista per on veníem i encarem un tram de pujada forta que ens du a passar per les Esterrassades. És una zona de tartera per entre un caos de blocs que s'estén pel vessant de la muntanya fins a desembocar al capdamunt ben bé de la Serra de Freixa, on la frondositat de la pineda es converteix en una zona més oberta de bonics prats alpins, suaus i planers. Des d'aquí ja podem distingir cap al sud, al fons de la vall, el petit nucli de Freixa, i al darrere la Serra de Beaumort, i també cap a sud-est el massís del Port del Comte. D'aquí el que fem és deixem el camí ral de Freixa i girem completament cap a llevant, seguint el llom de la serra, passem un tram on les vistes s'obren cap a la Torreta de l'Or i el Nord, i arribem en un petit turó amb una cabana de pastor per guardar-hi el bestiar, que és la cabana de Freixa, amb vistes cap al Turbón. Veiem també tota la capçalera de la Vall Fosca i tenim vistes també de la Vall d'Àssua sobre Rialp. Doncs bé, continuem encara un tros pels ondulats lloms de la Serra de Freixa cap a l'est, fins a desembocar en una pista que ens baixa a un collet. És el punt on deixem la pista, que se'n va cap al Port del Cantó, i per l'esquerra comencem la tornada. Anem primer fins a la propera Font d'Arminyana, una surgència arran de terra amb una taula de pícnic al costat. Ens posem altra vegada dins del bosc i baixem seguint les indicacions cap a Llagunes, que ens duen a passar per Peracella, un altre mirador natural arran de camí, i també per entre prats abandonats. Poc més avall deixem a l'esquerra el Clot del Pui, que és un gran pla, un gran prat completament pla, amb un pi just al mig, i continuem baixant, ara de manera més acusada, fins al trencall de la Font de Fornicons, ja al fons de la vall. Arribem a la font en un no-res i anem encara per un bonic camí entre roures, oms, verns, aurons i tot de vegetació de ribera a creuar el riu per una passarel·la de fusta per anar a la font dels Canemassos. És una fonteta en un cul de sac que després ens retorna cap a Llagunes, seguint el curs del riu pel costat d'antics camps, entre murs de pedra seca vermella, contrastats amb el verd de la vegetació, fins a entrar de nou, totalment planers, a Llagunes.
1: Doncs una zona que és de pas, perquè a la carretera l'eix que comunica a través del port del Cantó, Sort i la Seu d'Urgell, però de vegades no ens hi parem massa i convé aturar-s'hi. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 8,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 550 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
2: Posem-hi unes 5 horetes per fer-ho xino-xano, sobretot per poder gaudir del bosc i de les vistes panoràmiques.
1: Grau de dificultat?
2: No hi posaria més que un 1,5 sobre 5.
1: I referències, Wikiloc?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Llagunes, Volta de la Serra de Freixa, Ruta de les Fonts, Llagunes, d'un usuari que es diu Jaume Broto.
1: Doncs, Xavi, ens retrobem en el proper programa. Gràcies.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us faré un resum dels 10 imprescindibles de Kyoto.
1: Moltes coses encara per descobrir d'aquest top 10 de la ciutat de Kyoto. Dels 10 llocs imprescindibles, la Cristina ja ens n'havia descrit 5 en l'anterior capítol. El barri de Higashiyama i els seus dos mítics carrers. El temple de Jokashi i la seva pagoda. El barri de les Geishas, és a dir, Gion. El santuari de Fushiminari i el tradicional carrer de Pontocho. Ens en queden 5. Fareu orella, que són molt i molt interessants. Kyoto, els quaderns del viatger.
3: Lloc 6. El mercat de Nishiki. És un mercat que no està concebit com els nostres mercats, com un espai ampli i potser de forma rectangular o quadrada. És un passadís llarg que va enllaçant diversos carrers i en el qual podreu trobar parades de tota mena en la qual podeu tastar la gastronomia japonesa. La primera, maduixes. Al Japó hi ha una gran obsessió per menjar les maduixes en totes les seves modalitats. Una de les més típiques que venen és amb les maduixes com si estiguessin arrebossades en xocolata. Després podeu tastar una mena de broquetes en les quals podeu trobar, per exemple, popets o sípia o gambes. També peixos fregits en tempura, vieires, sushi. Hi ha una oferta molt àmplia de gastronomia. El que sí que cal que tingueu en compte és que la majoria de parades d'aquest mercat s'ha de pagar en efectiu. No us acceptarà la targeta i jo el millor consell que us dono és que traieu diners en un caixer del 7-Eleven. És un dels llocs on les comissions són més baixes. Lloc 7. El temple de Higashi Honganji, budista, es troba molt a prop de l'estació de Kyoto. Bàsicament, podeu arribar des d'allà caminant uns 5 minuts i és bastant diferent als altres que vaig visitar. Possiblement us diré que és el que més em va agradar perquè pots entrar i veure primer que no hi ha tants turistes i després com s'acosta la gent de la ciutat a pregar. És un lloc en el qual es respira pau, calma i benestar. Hi ha una de les torres en la qual es pot pujar i pots fer una visita de vistes panoràmiques a la ciutat. Lloc 8. A prop del temple de Hiyashi Hongariji es troba l'estació de Kyoto i la torre de Kyoto. La torre de Kyoto és una torre d'uns 130 metres que pots veure des de molts punts de la ciutat i per la nit està il·luminada. I just al davant tenim la seva estació. Destaca per ser una estació moderna en la qual podeu trobar un centre comercial i té una de les que no es consideren principals atraccions de la ciutat, òbviament, però té una atracció que és bastant curiosa, i és que en el corredor hi ha una escalinata molt gran i per la nit s'il·lumina amb leds de diferent color que van fent com una mena de mapping i pots anar veient com les escales van canviant de color a mesura que tu puges, tot i que quan vaig estar jo la gent va optar simplement per dedicar-se a mirar l'atracció sense pujar ni baixar. Lloc 9. El passeig del filòsof, que està dedicat al filòsof Nishida Kitaro. És un caminet d'uns 4 quilòmetres aproximadament que us connectarà directament amb el temple de Jinkakuji. Aquest sender té adossat en un dels seus costats una mena de rierol, en el qual hi ha arbres a banda i banda. És una de les zones més famoses en les quals es pot passejar en l'època del Sakura. És un lloc graciós, és una zona molt calmada i us portarà directament a un dels enclavaments més bonics de la zona. I lloc 10. Tenim el temple de Jinkakuji. Torna a ser un temple budista zen situat enmig de la natura. És una visita que val la pena, malgrat que per l'estiu faci molta calor, per arribar. Té una mena de jardí zen que no us podeu perdre i que destaca perquè té una mena de monticles que simbolitzen el mont Fuji. Cal tenir present una altra nota important a l'hora de visitar els jardins d'aquest temple. Els jardins no són gratuïts i cal pagar. L'entrada és a 500 yens, és a dir, uns 2,5 euros, i no accepta diners que no siguin a passiu. Per tant, heu de portar monedes o bitllets per poder accedir. Us el recomano perquè és una zona de pau i tranquil·litat que val la pena no perdre's. Possiblement aquest seria el meu top 10 de llocs imprescindibles a Kyoto, tot i que també us recomano que no us perdeu ni el santuari de Heian, ni el parc de Maruyama, ni el pavelló daurat, ni el palau imperial, ni el castell de Nijo. I una cosa important, botigues que

0: Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou trajecte pels Sendes. Hem fet possible el programa l'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Que tingueu una molt bona ruta.
1: Empordà.
2: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
2: Més informació a visitlescala.com.
3: Idees de Bombero.
4: Molt bé.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros.

I durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 75.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
0: A més?
2: Sensacional.
0: Ei! A l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort!
8: Un espai de 5 estrelles.
9: Ràdio Vilassacra.
10: Moltes gràcies. En la música de Te Espero en los Autos de Choque passem a la entrevista, entrevista gentilesa de Calendario Monzón con la chavala que te pone morcillón. Calendario Monzón al polígono industrial La Turbina de Santa Coloma de Gramenet. I saludem ja al nostre convidat. Un plaer saludar al president.
11: Hola, Jus, bon àduc. És un plaer estar en aquest estudi de Ràdio Puig.
10: Doncs el plaer és tot nostre per ser president. Ara que m'estic fixant, va vostè del més elegant, eh?
11: Gràcies.
10: No serà que vostè ha visitat Modas Angulo? Modas Angulo, para que no te vista como un garrulo. Primera pregunta, president. Com està Catalunya?
11: A l'espera de més recursos econòmics.
10: Ha dit recursos econòmics. Doncs disculpi que l'he interrompit, perquè si parlem de recursos econòmics hem de parlar de Calderón, hem de parlar de Gestoria Revilla. Gestoria Revilla, si no pagas, te rompemos la rodilla. Revilla, no opto para chorizo. Amb oficina a l'Hospitalet, Cornellà i Mollet del Vallès. I si em permet l'atreviment, president, tinc la solució pel problema econòmic del seu govern.
0: Un viatge en el temps.
3: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vilassacra.
3: Notaràs la diferència.

0: Poblejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
5: 27.354 a les 10 hores i 43 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
4: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
4: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
5: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
6: Per què?
5: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses. I no sé què haig de fer.
6: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
7: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
8: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
9: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
8: Més info a espaigironès.com.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
12: El bon entenedor, Ràdio Vilasacra.
13: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
14: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
15: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Proximitat, connexió, servei, llengua, informació, invasió, participació, cultura, emergència, educació, arrel, companyia, veritat, memòria, carrer, paisatge.
0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora per a cervells més evolucionats.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Tens 30 segons per imaginar.
1: Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. Què necessites?
2: Amb tanta tonteria informativa, necessito la millor sensació, si et plau.
1: La millor sensació és Ràdio Vila-sacra. I nota competència.
2: Ah!
0: Imaginem-nos.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i Cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: digitals, televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Ràdio Vilasacra Premi Xurro, Mediamanga, Mangotero, perquè a més de que no es presenta a cap certamen de premis, deixa el seu espai als que s'hi es presenten, i així tots contents. Salut i bona ràdio.
1: Ara que tothom sembla guanya premis arreu, molt millor ens entendreu.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Tranquil·lament. Atenció al Festa Festa.
3: El programa dels diumenges a la una del migdia.
4: Festa Festa.
2: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
4: Festa Festa.
5: Amb Amadeu Carbó.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: La festa d'ofertes a primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a amazon.es.
3: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
4: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
5: Vinga, som-hi!
6: La fem entre tots.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
8: Mira, que te llamo para pedirte perdón y que me sabe mal, ¿vale? Me sabe muy mal haberte lo dicho, pero es que... ¿Vale? Pero te pido disculpas para todo lo que te he dicho, ¿vale? Venga, chao.
9: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
10: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
11: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
10: Més informació a visitlescala.com.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega a qui no utilitza mai intermitents per girar, ni per avançar, ni es preocupa gaire de l'educació que pot donar a l'infant que ho veu, que es posi en contacte urgent amb la Universitat dels Intel·ligents en Carretera, perquè necessiten gent com ell per donar classes de com circular sense respectar els altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: nit.
1: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia des de Blanes. Això de la premsa, doncs, està molt censurada, la premsa. Diuen el que volen i ens volen fer combregar amb rodes de molí. La meitat de les coses són mentides. El que són veritat són quan diuen els parats, tants de parats i tant d'atur, això sí que és veritat, però tot lo de més, tots s'ho maneguen ells i mai sabrem la veritat, ni de Madrid, ni d'aquí de la Generalitat. Fan i diuen el que volen. I si volen dir alguna veritat com un temple, retallada segura. Està tot vigilat. Ara, ja et dic, notícia de Botellón i de males notícies, totes les que vulguis. La realitat de tot com va no ho sabrem mai, que canvia de nit a dia. Una abraçada, bon cap de...
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs. Com dèiem...
2: Notaràs la diferència.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Engeguem, en aquest punt, un nou Sendes. Un programa que passa volant, però que el fem caminant. Caminant, per exemple, per llocs d'interès. Caminant per senders. I també caminant i voltant arreu del món. Tres continguts que despleguem en tan sols 25 minuts. Vist i no vist. Però abans d'entrar en matèria, us fem venir salivera amb el nostre sumari. El Montsec és un dels indrets de casa nostra que conté més vestigis fòssils i que ens dona més informació de com era faunísticament i florística aquest territori. Les nombroses restes fòssils trobades han donat peu a la creació d'un centre d'interpretació del Montsec de Meià, que és, precisament, el poble de Vilanova de Meià. La seva guia i coordinadora, l'Anna Puig, ens parla de dinosaures, d'un passat subtropical i de fòssils en perfecte estat de conservació. El Berguedà també és una comarca en la que podem trobar molts fòssils, però aquesta no serà la principal finalitat que tindrà la proposta que ens fa avui el Xavi Tió. Tercera etapa de la ruta de la Tora Blava. Avui toca fer l'etapa compresa entre el Molí de Gósol i el refugi Lluís Estasen, sempre sota l'atenta mirada del Pedraforca. I avui als quaderns del viatger ens acomiadem d'Àustria i en concret de la zona del Tirol. El Xavi Gargallo ens acabarà d'explicar la seva estada de poc més de 10 dies per aquestes terres muntanyenques plenes d'encant. Ens presentarà un racó bucòlic i molt icònic del paisatge austríac i també ens farà uns quants suggeriments pels que encara no hi heu estat. Serà el tercer i darrer contingut del Sendes, un programa que ara mateix comença. En seguiu? Doncs va, que marxem.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: El Montsec, terme derivat del llatí Montem Sectum, que vol dir muntanya tallada o seccionada. Res és gratuït. Aquesta denominació respon a les contundents i visibles cingleres que caracteritzen sobretot la seva vessant meridional. Una serra que és a les terres de Ponent i que es disposa d'est a oest al llarg de 40 quilòmetres. Dos grans congostos per on s'entaforen la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa tallen el massís en tres. A l'oest, el Montsec d'Estall, ja a l'Aragó. Al mig, el Montsec d'Ares. I a l'est, el Montsec de Rúbies, també conegut històricament com Montsec de Meià. Terres calcàries, a cavall entre la Baixa Ribagorça, la Noguera i el Pallars Jussà. Espais que han conservat en les seves pedres un tresor incalculable, restes fòssils. Uns fòssils que palesen in situ l'existència de dinosaures i una flora i fauna ben diferent a l'actual i d'unes terres que tenien una fesomia gens semblant a la que hi ha en el present. Avui visitem un equipament que ens en parla, el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià, a Vilanova de Meià. Té diversos objectius divulgatius que miren cap al nostre passat. En parlem amb la seva responsable i guia, l'Anna Puig.
2: El nostre objectiu principal és mostrar-vos els fòssils del jaciment que tenim més proper, que és el jaciment de Rúbies, en el qual podreu veure uns fòssils molt especials

0: Museu de la Noguera i del Museu de la Conca d'Allà, i de la mà del seu director, Àngel Galobart, col·labora amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont a Sabadell. A més, és un dels 7 que integren la xarxa Dinosaures dels Pirineus, que posa en comú les 4 comarques catalanes on s'han trobat restes d'aquests animals: el Pallars Jussà, la Noguera, l'Alt Urgell i el Berguedà. El centre se situa al número 16 del carrer de Costa i Codina, a Vilanova de Meià. S'estructura en dues grans àrees.
1: En una part tenim aquests fòssils de la pedrera de Meià, que són tan especials, i en una altra part tenim fòssils de diferents parts del món que ens serveixen per explicar com es produeix la fossilització, com utilitzem els fòssils per datar el temps i per conèixer les edats de la Terra.
0: I ja que parlem d'aquestes edats, el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià ens posa en el context de fa 125 milions d'anys, el període geològic del Cretaci inferior. Com era el continent europeu i la zona del Montsec en aquell moment? L'Anna Puig ens posa, doncs, en antecedents.
1: Hem d'imaginar que durant el Juràssic superior, el Cretaci inferior, estem parlant de fa uns 125 milions d'anys, Europa era un conjunt d'illes, era un continent molt diferent al que tenim actualment, i els Pirineus encara no s'havien format. Tota aquesta zona del Prepirineu, concretament la nostra part del Montsec de Rúbies, era una illa a la qual hi havia diferents medis. Teníem el medi marí, que envoltava la illa, i teníem medis lacustres i de rius a dins de la illa.
0: I en el fons dels llacs que poblaven aquesta illa s'hi van anar dipositant els animals quan morien i les restes de les plantes de l'època. Poc a poc, pas a pas, aquestes restes animals i vegetals van anar quedant cobertes de capes de sediment. I en aquestes circumstàncies, això és el que passava.
1: Quan tenim molta aigua estancada en un espai, un dels fenòmens que hi ha és l'anòxia, la falta d'oxigen. Llavors aquests animalets i aquestes plantes no es descomposaven i ens han arribat impresos a la roca. Al no haver-hi descomposició ens han arribat sencers. Llavors aquí al nostre museu podreu veure insectes, peixos, amfibis, plantes realment molt ben conservats.
0: Restes fòssils en molt bon estat que procedeixen, per exemple, de l'anomenada pedrera de Rúbies o de Meià, un jaciment de materials fòssils de gran importància. Fixeu-vos si en té d'importància que només n'hi ha 4 més d'aquestes característiques a tot el planeta: a la Xina, a Alemanya, a França i a Espanya, en concret a Castella-La Manxa. Posem-hi xifres il·lustratives. Els jaciments d'aquesta pedrera han permès descriure més de 100 espècies noves per la ciència, entre les que destaquem un petit cocodril, granotes, per exemple, o també diverses espècies de peixos, escarabats, aranyes i altres insectes. Era un moment en el que el món era molt diferent de l'actual i els dinosaures dominaven la Terra. Un d'aquests, un petit ocell amb dents de bec, el Noguerornis, també s'hi ha trobat fossilitzat en aquest jaciment. Però sobretot, com ens destaca l'Anna, sobresurt amb força una planta trobada per primer cop en aquest indret i que ha estat batejada, com no, amb el nom de Montsèquia.
1: Fa 125 milions d'anys, durant aquest període juràssic-cretaci, el clima de la Terra era molt benigne. Concretament aquí a la nostra zona teníem un clima, podríem poder comparar una mica amb un clima subtropical. Llavors això va propiciar grans masses forestals d'araucàries, gingos biloba, coníferes, i totes aquestes plantes s'han conservat molt bé aquí a la pedrera. Però potser l'espècie més, o potser el fòssil més important que tenim aquí, vindria a ser la Montsèquia. La Montsèquia vidali és una planteta, la característica principal de la qual és una de, si no la primera, de les primeres plantes que van començar a reproduir-se per flor i fruit. Si veniu a visitar-nos, podreu veure un fòssil de Montsèquia.
0: I és que, com ens explica la coordinadora i guia del centre, a la zona s'han anat trobant un gran número de fòssils que reprodueixen, amb un gran estat de conservació, els relleus de la flora i la fauna que s'hi van anar dipositant.
1: Normalment diem que com més dura és la part d'un animal, més fàcil és de fossilitzar. Una de les característiques principals dels fòssils de la pedrera de Meià és que han quedat impresos a la pedra realment com una fotografia. Ha quedat impresa la part dura i la part tova.

0: quantitat de dades sobre les plantes i sobre els animals que han quedat allà fossilitzats, que fa que realment aquests fòssils siguin molt importants.
1: Doncs ara el que toca és comprovar-ho visitant Vilanova de Meià i el seu centre d'interpretació del Montsec de Meià. Obren els dissabtes al matí des de les 11 i fins a les 2 i a la tarda des de les 5 i fins a les 7 i els diumenges al matí també d'11 a 2. L'Anna Puig ens comenta que entre setmana i sota petició també atenen visites per grups, escoles o col·lectius que estiguin interessats en veure aquestes joies fetes fòssil. Escriviu a museu@vilanovameià.cat o bé entreu al web dinosauresdelspirineus.cat. Una xarxa que, recordem-ho, en 7 centres diferents, és una finestra a un fragment d'aquests períodes de temps pretèrits i que reconstrueix aquest món extingit. Un viatge al passat, un veritable museu dels dinosaures repartit pel territori.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
2: Seguim avançant aquests dies per una ruta senderista que porta per nom la Tora Blava. Ja sabeu que es refereix a aquesta planta d'alta muntanya, bellíssima, d'aquell color blau tirant a lilós, molt verinoses, allò de mira'm però no em toquis, ja ho hem dit en alguna ocasió, i que dona nom a aquesta ruta en 5 etapes. Avancem ja cap a la tercera, eh, Xavi Tió, què tal, com
3: Maria,
2: estem?
3: Maria, Déu us guard, com va?
2: Dèiem tercera de les 5 etapes.
3: Ah, això mateix, ruta de la Tora Blava, tercera etapa. Continuem amb aquesta ruta que deies de 5 etapes per l'Alba Berguedà, que es diu la Tora Blava, pel nom d'aquesta planta, com dius, relativament abundant per aquella zona, considerada la planta més tòxica d'Europa. És una ruta circular de 73 quilòmetres que, sortint de Berga, uneix els refugis de Rasos de Peguera, el Molí de Gósol, Lluís Estàs en el Pedraforca i Serra d'en Sixa, per tornar a Berga, havent fet un desnivell acumulat de més de 4.800 metres. Si recordeu, a la primera de les 5 etapes vam anar de Berga fins al refugi de Rasos de Peguera, a la segona, des de Rasos de Peguera, vam saltar fins a Gósol, i a la tercera anirem des del Molí de Gósol fins al refugi Lluís Estàsen, situat a la cara nord del Pedraforca, tot passant pel bonic poble de Gósol, icona de les valls del Pedraforca, enfilant-nos fort fins al capdamunt de la Collada del Verdet, on trobarem el Forat de les Gralles, i d'allà planejarem per arribar al Coll del Verdet, amb la canal del mateix nom que s'enfila al capdamunt del Pedraforca, baixant després pel camí normal d'accés al cim, arribarem a la Jassa dels Prats, a la base de la mítica paret nord del Pedraforca.
2: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
3: Doncs hem fet nit al refugi del Molí de Gósol i ens sortim en direcció oest per la pista d'accés amb cotxes. La deixem de seguida per una altra que en sentit nord va pujant per un antic camí ral entre tanques de pedra dels camps de pastura que ens du a passar pel costat del cementiri i a voltar el Turó de Gósol, on hi ha el castell de Gósol. En poc més d'un quilòmetre ens entra el bonic poble de Gósol, envoltat de prats, on Pablo Picasso hi va viure una bona temporada. El que fem és anem fins a la plaça Major i precisament pel carrer Picasso primer i després pels de Vistalegre i Pedraforca, des de la part alta del poble ens sortim per enfilar-nos per un senderó pedregós, entre marges, anem seguint marques de petit recorregut que, per entre prats oberts, ens puja per la Serra de la Muga, primer en diagonal i després pel dret, fins al Coll de la Guàrdia, on trobem les restes de la Borda del Petot. Sense descans, continuem la pujada, alternant trams de bosc espès de pirroig amb trams de pastura, resseguint la Serra de la Muga fins al petit pla de la Muga primer, passem per el Prat Gran després, i ja per terreny completament obert, a trossos herbós, a trossos pedregós, ens acabem d'enfilar al Coll de Set Fonts, a l'extrem de la petita serreta de la Collada del Verdet, on hi tenim unes vistes excel·lents cap a nord, se'n sobren vistes cap al Cadí i sobretot cap al Coma Bona i al Moixeró, amb el santuari de Gresolet als nostres peus força avall. Aquí iniciem un tram de cresta planera, entre cometes, que va entre pins i roques de calcària. Hem d'anar buscant els senyals per trobar els passos fins a arribar al Forat de les Gralles, un avell i un avenc on hi fan ni aquests ocells. D'aquí, ja en lleugera baixada, arribem al Coll del Verdet, és una collada herbosa, força ampla, d'on arrenca la pujada per la canal del mateix nom que s'enfila al Pedraforca. Nosaltres, però, en aquesta ocasió ho fem tot el contrari i en comptes de pujar, baixem seguint el PR per algun pas una mica exposat i relliscós. Amb cura anem baixant, ens posem de nou dins el bosc i arribem a un pas relliscós també per una gran pedra que ens deixa el camí que va del refugi cap a les Set Fonts. Aquí nosaltres l'agafem a la dreta, passem per algunes baumes curioses de roca i anem flanquejant la base de les parets de la cara nord del Pedraforca, traspassant torrentades acanalades, vigilant en algun pas aeri i exposat, fins a arribar a la Jassa dels Prats. És un lloc idíl·lic on al costat de la font abundosa hi ha el refugi Lluís Estàsen, en honor d'aquest escalador, alpinista i esquiador, referència de l'esport català de l'època d'entreguerres, amb primeres hivernals a més d'un cim, com per exemple el Pedraforca mateix, la Pica d'Estats, o la primera ascensió amb esquís a l'Aneto el 1922. El refugi és un edifici dels anys 50, amb una gran esplanada d'herba al davant que convida a la contemplació de les parets de la cara nord del Pedraforca amb les famoses vies d'escalada.
2: I després de la ruta, com sempre, fem la nostra fitxa tècnica, que comencem amb la longitud total d'aquesta etapa.
3: Doncs bé, és una etapa relativament curta, estem parlant de 8,4 quilòmetres.
2: Temps?
3: Jo hi posaria unes 5 horetes efectives.
2: Desnivell?
3: 950 metres de desnivell positiu.
2: Déu-n'hi-do.
3: 615 de desnivell negatiu.
2: Grau de dificultat?
3: Dificultat jo considero més o menys com les anteriors, estem parlant de 3 sobre 5, no tant per la distància com pels pendents de pujada i de baixada, perquè és una etapa curta però intensa.
2: I tant que sí, amb sifonades. I finalment la referència.
3: Doncs al web internet tenim el web de la ruta, que és toreblava.cat.
2: Doncs aquesta és la tercera de les 5 etapes de la ruta de la Tora Blava per l'Alt Berguedà. Gràcies, Xavi, fins a propera.
3: A reveure.
1: Sendes.
0: Hola, sóc el Xavier Gargallo i aquesta setmana us torno a explicar la continuació del nostre viatge per Àustria pels quaderns del viatger.
2: L'heu vist impresa en capses de llapisos de colors i retoladors, en pòsters, en puzzles i en centenars i centenars de catàlegs turístics. Una església amb campanar punxegut. Al costat, unes cases amb façana de fusta que s'encaixen com poden, ben apinyades, entre les aigües d'un llac calmós i les vertiginoses vessants de la muntanya, poblada de verd. És Hallstatt, un dels pobles i llacs més característics d'Àustria, una de les atraccions que van ser el colofó d'aquest viatge pel cor muntanyenc del país centreeuropeu. D'aquest indret i de les peripècies per arribar-hi, i també d'un bon seguit de recomanacions pel turista, en parlem tot seguit als quaderns del viatger.
0: Ara sí, ens n'anem ja, deixem les muntanyes enrere i ens n'anem cap a la regió dels llacs, és a dir, seria una mica per sota de Salzburg, una zona que està plena de llacs impressionants. Potser el més interessant, el més turístic i que a més serveix de salvapantalles d'algun sistema operatiu i fins i tot d'alguna marca de televisió, és l'Alstad. Ser el llac més conegut. Nosaltres vam arribar-hi, era un diumenge a la tarda, no vam poder aparcar enlloc, tots els pàrquings que són externs, exteriors al poble estaven plens, per tant no hi cabíem, no hi havia forma de poder aparcar amb 12 quilòmetres a la seva rodona, per tant hi vam tornar el dia següent, tot i havent de fer més d'una hora de camí. Vam arribar a les 9 del matí, 9 quarts de 10, i ens vam trobar amb el mateix problema, que els dos aparcaments que estan situats al poble no ens hi podíem col·locar, un perquè l'alçada de la furgoneta sobrepassava el límit, el que quedava una mica més a les afores, però a prop també no passaven per alçada, i vam haver d'anar ja a un pàrquing pràcticament a 2 quilòmetres carretera avall, per tant toca caminar una estona. Ja que us parlo d'Alstad, intento posar-vos una mica en situació, tanqueu els ulls i escolteu bé. Què és Alstad? Quin llac és? Segurament heu vist amb algun sistema operatiu, Windows, per exemple, algun salvapantalles, el d'alguna marca de televisió, un llac i a la dreta un campanar, quatre casetes arran de llac, en alguns salvapantalles és una mica més fosc, en altres és a ple dia. Doncs aquest és el poble d'Alstad i aquest és el seu llac. Li pots fer fotos des de molts angles diferents. Aquest angle en concret costa de trobar-lo perquè has d'anar a les afores del poble, t'hi han de portar pràcticament, però vaja, des dels llocs on pots fer les fotos els reconeixes perfectament i és un lloc on t'hi pots estar una bona estona, i si tiréssim 30 anys enrere t'hi podries gastar perfectament dos carrets de diapositives o dos carrets de 36 fotos cada un. Com és el paisatge austríac o del Tirol? Doncs alta muntanya, bàsicament, valls profundes. Des de la vall pots veure les roques a damunt teu, que sembla que se't vulguin menjar. Poblets típics tirolesos, aquests que estem acostumats a veure en fotos d'aquest entorn. Casetes amb la base normalment blanca d'obra i a sobre la fusta, amb diferents tons, però sí de fusta, sempre ple de flors. I les ciutats, això sí, ja són diferents, ja són més semblants a les d'aquí, tot i que totes tenen el seu casc antic, que té certa gràcia. Què podem menjar o què hem de menjar si anem a aquesta zona? Home, podeu menjar de tot. Recomanacions, evidentment, els panets de Viena. Això és un clàssic, van molt bé per fer els entrepans del matí o del migdia si estàs d'excursió. Unes llonses arrebossades a l'estil d'allà, amb unes patates i una mica de bacon i tal, val la pena, són menjars molt, molt senzills. I això sí, abans us he comentat que havíem estat al poble de Sol, que vam anar a fer la cervesa i a menjar una mica, que pels alemanys podria ser Biergarten, doncs aquí era, doncs, menjar el poble. I és una espècie de gnocchis amb formatge, ceba i bacon. Era plat únic, era el que ens servien d'allà, i que el veies que la gent els estava cuinant en aquell mateix moment, i a més vestits per l'ocasió, és a dir, de tirolesos. Els preus. Home, anem a fer una petita comparació. Per exemple, el litre del gasoil, que és el que portàvem, aquí a casa estava als voltants de 1,80, 1,90, a finals del mes de juliol, principis d'agost. Allà estava entre 1,95 i 2,0, per tant, tampoc hi havia gran diferència. Vam aprofitar que era l'aniversari de la meva parella i ens vam anar a menjar una pizza amb el tanque de cervesa de mig litre. Les dues pizzas maques, ben fetes, generoses, 34 euros. En un dels càmpings ens vam menjar aquest plat combinat que us deia, de les llonses arrebossades i demés, plat únic, també generós, amb les seves corresponents cerveses, 43 euros. I ara sí, el que no podríem comparar, que és càmpings. Els càmpings considerem cars, perquè ens hem trobat càmpings relativament cotrillos, que tenen, doncs, serveis de dues dutxes on piques amb les parets a l'hora de rentar-te el cap, per exemple, o els lavabos i caps. Josep, pràcticament no pots obrir la porta si estàs a dintre, t'has a raconar. Els preus oscil·laven entre els 38 i 42 euros. Tot s'ha de dir, el de 42 euros era un 5 estrelles. Aquest sí que valia la pena, era espectacular, però clar, compara'ls als altres que valien 38 o 40 euros, amb aquests no tenien ni punt de comparació. Per tant, Àustria o la zona tirolesa, podríem dir que en certes coses té uns preus similars als que rondaven en aquells moments aquí a casa nostra, i amb altres desorbitats. El lloc més especial i imprescindible, realment tot és especial i imprescindible, totes aquestes dues valls, però si haguéssim de destacar seria aquest, el d'Einstein, i la ruta que vam fer de muntanya del Glossklörner i la gruta, la gorga aquesta del Kitzlochklamm. Diria que són els tres llocs que no hauríem de deixar-nos per una altra ocasió. I si us hagués de recomanar aquesta ruta, qui l'hauria de fer, o qui la podria fer, o qui li agradaria? Tots. A qualsevol persona li pot. Segurament li agradarà. T'agradi més la muntanya o t'agradi menys? Si t'agrada la muntanya, ho trobaràs perfecte. Que t'agrada la platja? No et preocupis, a tots els llacs et pots banyar. La temperatura de l'aigua estava als voltants dels 22 graus. Segurament és un cas excepcional, perquè aquest estiu ha sigut excepcional a tot arreu. Però que hi ha per triar i remenar en aquesta zona tirolesa d'Aula.

0: Salutacions a l'equip que composem l'Andreu Ortega a les vies de so, al Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat en Jaume Monés. Com sempre, mil gràcies per escoltar-nos. Salut, territori i molt bona ruta.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
2: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
4: Vinga, va, comencem!
5: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas.
1: Hola. Esteu escoltant Fem

0: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodes, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Ben trobada. Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant si des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
1: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
0: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
1: no,
0: esglaonat?
1: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, és tant per infantojuvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
0: Diríem, sense ser professionals, que el 4 i el 5, i el 5è seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
1: Bueno, ens quedaríem només amb el 5è.
0: Amb el 5è.
1: Sí.
0: Tota la resta serien atenció primària?
1: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
0: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no?, l'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no?, o fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats, això seria el primer nivell.
1: Exacte, no? Sí, sí.
0: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
1: Exacte.
0: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, sí. La qual cosa cal estar, no, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
1: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
0: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
1: Sí.
0: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
1: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant per alguna altra situació i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
0: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
1: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
0: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
1: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar, sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja de moment està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
0: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un saber, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
1: Sí.
0: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
1: Exacte, per un diagnòstic no determinar tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat, doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic. Hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
0: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no te derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
1: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús, o sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant al CAP i ara per la tarda puc visitar aquí al Servei de Salut Mental. I després, si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que compartim. Perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
0: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres
1: sí,
0: professionals?
1: Exacte, ara mateix qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats.
0: Els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
1: No.
0: Ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
1: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària. està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, i, però no és de, el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el Rebec. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve de, del servei també.
0: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que bueno, tenim.
1: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el Rebec i treballador social, i tenem, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
0: De fet, allò quan es modifiquen, no, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no? Aquest model esglaonat és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació entenem dels propis professionals i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
1: Sí, sí, en resum és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental CV. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental CV pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que si es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per, bueno, per, potser té altres necessitats, i ara per, ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem des de, i treballar com un equip coordinat, i endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
0: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital. No sé, no?
1: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de... està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció, i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben als pediatres, i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestars, i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important, i per tant aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
0: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltes escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més.
1: No? Totalment, Emma, has dit el que la clau.
0: Potser el que els hi manques temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò, potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
1: No? Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. O sigui, és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida, i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir no gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè a lo millor la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional, però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap o veu
0: passen coses,
1: o passen,
0: no?
1: Sí, o està, li fa mal al cap, és una sintomatologia física. Molt habitualment, darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? I a més, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no?, doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar. Has de saber explorar molt bé.
0: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
0: Yeah.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El mercat de treball català ja s'aguanta pels treballadors estrangers. En la darrera dècada s'han duplicat i se suposen més de la meitat de la nova ocupació que s'ha creat al país. Són, en total, 773.000 persones cotitzant, segons Foment del Treball. Pol Valero.
5: En 10 anys, Catalunya ha sumat 400.000 treballadors estrangers al mercat laboral i ja representen un de cada 5 ocupats en actiu. Segons la patronal de les grans empreses, Foment, la seva arribada ha estat clau per sostenir el creixement econòmic. Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humanos.
6: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, la falta de personal para trabajar, y no solo personal cualificado, sino de personal desde camioneros hasta ingenieros.
5: Respecte a la regularització de migrants, Pérez ha assenyalat que hi haurà un percentatge elevat de persones que passaran a l'economia formal i ha descartat que el procés generi un empitjorament general de les condicions laborals.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: 1714, per l'enyorada Rosa Novell.
10: Oh, valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra ja un nafrat el banderer, la mort arriba que el seu mal li metja. Cau la ciutat, el fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer, com una glaça dolorosa i lletja. Sinistre sona, travessant les places, el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut, que sobreviu als reis.
8: Memòria de Josep Carner.
11: Bona nit.
12: La ràdio, quan tu vulguis.

0: Que bo.
1: És l'hora del pati.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
4: Bèlgica, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís, i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant, on trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, el caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys, per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres un poc en cadascú, però ningú no se'n podria temen fent sabia. Hom per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.
2: Memòria de Josep Carner.

0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Sempre 100% Empordà.

Ara, propostes comercials sensacionals. Dret amb un patrimoni ric i ple de memòria. Així és Vila-sacra i Pep Velasco, escriptor i veí del poble, ho té prou clar. Per aquest motiu, està immers en l'escriptura d'un llibre on recollir tota la història de Vila-sacra, fotografies, documents, informació que ajudin a preservar i enriquir aquest llegat històric. Alhora, vol continuar reunint persones que vulguin col·laborar en aquest llibre aportant records, material i coneixements.

Un llibre previst pel 2027. Tothom qui vulgui participar ho pot fer a través del correu editorial@ginestadigital.com o bé mitjançant el telèfon 680177.

0: Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Tanca els ulls.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Proximitat,
2: participació,
1: educació,
2: informació,
1: connexió,
2: companyia,
1: cultura.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: L'endemà de l'amor, per Guillermina Mota.

0: memòria de Josep Carné.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
4: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
3: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
4: Adeu.

Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Tu vas pel carrer, per la plaça, tot arreu, i el que sents més és el castellà. Jo que tinc l'escola aquí davant, vull dir, els nens n'hi ha més de que parlen castellà que parlin en català. O sigui que el castellà no desapareixerà mai.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Això!

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: De Catalunya cap al món...

tothom. D'entrada diré que en català guai s'escriu amb i final, no amb i grega. Dit això, sabeu d'on ve la paraula guai? Ve de l'àrab. En realitat va ser el castellà qui va agafar la paraula guai de l'àrab i nosaltres la vam agafar del castellà. Sabíeu què volia dir guai en àrab? De bona qualitat. Concretament, es feia servir per indicar que el haixix, sí, la droga, era de bona qualitat. Però en castellà, guai va perdre aquest significat tan específic i va passar a voler dir simplement que agrada, que mola. I en català vam agafar la paraula amb aquest mateix

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño i això pot fer disparar aquest any les temperatures al planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024, quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai, un mes d'abril.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: A poc i bona lletra.
4: Sensacions musicals.
5: A l'Alt Empordà.
6: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: La nit.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, Ramon Franc.
8: Hola.
7: Raimon, com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
7: I el menú d'avui és terrenal o anem directes a la llum ja?
8: Avui cap amunt.
7: Cap amunt.
8: Tot llum, tu.
7: Què tenim?
8: Avui entrevistem a l'Anna Buixaderas, que ens parlarà sobre l'art-teràpia. La secció GB avui sobre els enemics imaginaris i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
7: Doncs molt bé, tenim l'estudi amb nosaltres avui a l'Anna Buixaderas. Benvinguda, Anna.
9: Gràcies, hola.
7: L'Anna és psicòloga de formació i es va formar en art-teràpia a Barcelona a inicis dels anys 2000, de l'any 2000.
9: Sí.
7: Ha treballat amb persones amb paràlisi cerebral, en l'àmbit social també amb dones en situació de gran vulnerabilitat, i també en l'àmbit privat, tant en consulta individual com en grups, i també processos creatius amb infants,
9: sí,
7: que ara en parlarem. Amb els anys, el seu camí la va portar no només a acompanyar persones, sinó també a sostenir i fer créixer un projecte col·lectiu. A veure si dic bé, l'IATBA, Institut d'Art-Teràpia Transdisciplinari de Barcelona.
9: Exacte.
7: On ha estat directora durant més d'una dècada i on continua vinculada com a professora del màster.
9: Exacte.
7: Doncs molt benvinguda, Anna.
9: Moltes gràcies.
7: Escolta'm, abans d'entrar en el tema de l'art-teràpia, perquè segurament molta gent que ens escolta no sap ben bé que és l'art-teràpia.
9: Sí.
7: Quin moment o quina experiència vital, personal, diries que va despertar en tu aquesta necessitat d'acompanyar a través de l'art?
9: Mira, jo crec que hi havia la sensibilitat aquesta per l'art de tota la vida, eh? Vull dir que com moltíssimes persones, al final jo crec que és algo que compartim gairebé tots, eh? Llavors, a mi m'agradava molt l'art i la psicologia, eh? Les dues coses. A l'hora d'escollir uns estudis, doncs allò típic que a casa et diuen, bueno, amb l'art no et guanyaràs la vida, eh? Millor que t'ho agafis com a hobby, típic. I vaig iniciar els meus estudis de psicologia, i a l'acabar els meus estudis de psicologia me'n vaig anar a fer un voluntariat al Perú, als Andes, durant 9 mesos.
7: Wow. Vale?
9: Sí, en un poblet, i clar, vaig arribar allà i bueno, hi havia una psicòloga al poble i es van tornar tots bojos, o sigui, hi havia molta demanda, molta necessitat d'ajuda i molta expectativa posada en mi, no? Llavors, pues, que si la casa hogar para las niñas, que si el centro de violencia para las mujeres, que un munt de coses que, evidentment, quan surts de la universitat, de psicologia, has parlat molt de psicologia, has llegit molt de psicologia, però no saps res de psicologia. Clar. En realitat no tens, a part de l'experiència que hagués pogut tenir petita d'haver treballat ja a Sant Tomàs, una mica el que sigui, però no tenia com aquests recursos, no?
7: Uh-huh.
9: Llavors, bueno, amb aquestes que, mentre estava allà, van aparèixer una gent que venien de Lima, que eren actors, i que venien a oferir-nos ens venien a fer una formació a la gent que treballàvem en teatre terapèutic.
7: Que bo.
9: I, clar, vaig fer aquella formació, que vull dir que al final va ser d'una setmana, curta, però vaig al·lucinar. Vaig veure, va ser un potencial brutal, perquè, clar, o sigui, tot el que podíem parlar d'autoestima, o sigui, ho podíem comportar a la pràctica, no? Per exemple, o el que podíem parlar de cohesió de grup passava directament en el grup a l'hora de treballar. Clar, o sigui, era com posar cos i posar realitat totes les coses que estàvem parlant. Llavors, que jo em trobava en aquella situació de jo haver de treballar amb nenes amb una vulnerabilitat increïble, amb dones, amb joves, amb tot, i llavors, o sigui, va ser posar allà les eines del teatre, que també jo suposo que jo havia fet alguna cosa de teatre i tenia sensibilitat, i allò per mi va ser un descobriment absolutament fascinant, que, bueno, perquè va ser molt bonic tot el que es va obrir allà amb la gent, tot el que va passar, o sigui, que a més el tema al Perú allà, el tema de l'autoestima, de la inseguretat, de la vergonya, és immens, i vam poder parlar de moltíssimes coses, no?
3: Que bo.
9: I va ser molt bonic. I a partir d'aquí, al tornar, doncs llavors vaig posar-me a buscar...
3: I aquí anava jo, aquesta experiència, transforma, i m'imagino que vas a parar a l'institut.
9: Exacte.
3: A aprendre art teràpia.
9: Sí, sí.
3: I aquesta experiència teva personal d'endinsar-te en el món de l'art-teràpia, de quina manera diries que et va transformar?
9: Ui, absolutament. És que, bueno, és innombrable gairebé, perquè, clar, ostres, em va canviar, bueno, em va fotre del revés. Jo ja venia, que l'experiència de 8 mesos, de 9 mesos al Perú, m'havia posat ja de cap per avall, absolutament, no? Tot el que jo entenia, coneixia, ja no li veia sentit a moltes coses i no sabia on col·locar-ho. Llavors, clar, jo tampoc sabia que existia l'art-teràpia, no? I vaig anar per la primera vegada a fer aquell curs i clar, allà, o sigui, el que jo recordo que va ser més brutal va ser que amb un tros de fang que hi vaig treballar amb els ulls tancats i vaig escriure un text, o sigui, llavors el que em van retornar els companys havia dit més de mi del que jo mateixa sabia sobre mi.
3: Uau.
9: I em va tocar emocionalment amb una profunditat molt, molt, molt bèstia. I allà jo vaig dir, hòstia, jo necessito saber què és això, no estic entenent res, sé que és veritat, sé que m'ha mogut molt, sé que ha sigut superpotent, però no entenc res, perquè jo volia entendre tot amb el cap. Llavors, evidentment, em va transformar absolutament, i de fet, o sigui, m'ha tingut enganxada a l'art-teràpia perquè encara no ho entenc, de vegades, vull dir que és, clar, és molt... com vivim, no? O sigui, al final t'adones que vivim sempre en el mental, intentant entendre-ho tot, intentant... I que som molt més que això. És que, i l'art, amb totes les vessants, t'ajuda a connectar amb tot això incognoscible, no?
3: Per tant, estem parlant d'una via d'autoconeixement com una casa de pagès.
9: Molt gran, enorme.
3: Com explicaries a algú que... perquè segur ho dèiem, que hi ha gent que ens escolta ara que no ha sentit mai a parlar de teràpia, com ho explicaries a algú que no hi entén ben bé res, però que té una inquietud, un anhel de conèixer a si mateix què és l'art-teràpia i de quina manera el pot ajudar?
9: Vale. A veure, jo crec que l'art-teràpia el que fa al final és tots els processos de creixement personal o de teràpia o pedagògics o filosòfics, el que vulguis, és posar-hi la dimensió de l'art. I la dimensió de l'art què és? La dimensió de l'art és com la funció humana integradora, que integra cos, emoció, ment i espiritualitat, vale? Com a través de l'art, que té, o sigui, l'art té funcions comunicatives, expressives, catàrtiques, de coneixement, de... I sobretot la funció estètica, que la funció estètica no és de lo bonic en el sentit dels cànons estètics, sinó el fet que és capaç d'emocionar-nos. Uh-huh. I això, o sigui, per aquesta banda, doncs, per un cantó tu pots, a través de l'art, expressar coses que no ets capaç d'expressar en paraules. Té aquesta funció catàrtica, que és aquesta funció de poder alliberar coses en un lloc segur, no? Perquè tu, jo què sé, amb el teatre, per exemple, no? Perquè estem parlant de totes les arts. Amb el teatre, per exemple, tu pots arribar a expressar una situació de sentiments o coses ben humanes que ens incomoden, com podria ser la gelosia, per exemple, i arribar a comunicar amb la gent i que la gent entengui, perquè al final tots sentim una mica el mateix. Llavors té la funció lúdica, la funció de que ens uneix, que som animals socials i que ho necessitem, no? I llavors, a part, és com és la possibilitat de tu expressar coses i veure-les reflexades amb algo concret, no? No és només com parlar d'algú, sinó que tu pots, jo què sé, expressar un sentiment, una emoció, algo que no entens, en un dibuix, i tu veure aquest dibuix. O sigui, pots parlar de l'angoixa, tinc angoixa, i dius, vale, aquesta angoixa com és, si li donessis forma, si es mogués, si tingués un soroll, no? I a partir d'aquí tu la pots expressar, que no cal saber dibuixar ni saber fer res, mm-hmm. Perquè és, al final és agafar l'art amb les funcions que té humanes, no? Perquè també l'hem divinitzat i l'hem posat amb... Que, o sigui, que d'alguna manera ens ho han pres, això, no? Sí. Ens han pres una cosa meravellosa que ens aporta moltes coses i que és natural. Tu ja ho veus amb els nens. Els nens... O sigui, aconsegueixen entendre el món, aconsegueixen passar tots els seus problemes a través del joc, a través del dibuix, allà expressen, i des de ben petits ja estem, que si és maco, que si és lleig, que si està bé, que si no està bé. Llavors, clar, aquí, o sigui, al final és com que estem recuperant algo superpotent per nosaltres, que ens uneix, perquè també ens, jo penso que vivim molt en una cultura de la por, que ens volen dividir, i l'art ens uneix. L'art ens uneix, perquè ens fa entendre'ns, perquè una cosa que potser una altra persona jutjaria, quan la veu, no?, que molt típic també, no?, la gent amb temes de salut mental, que en el moment que poden expressar amb art el que ells senten, la gent els entén i connecten amb ells i deixen de ser estranys. Per tant, ja ho veus tu, que és infinit, eh? Vull dir que aquí estic aquí,
3: Jo trobo molt interessant aquest punt de que no és tant anar a cercar l'art per ajustar-te a uns cànons establerts de què és art i l'estètica del moment, sinó que és art per simplement empoderar-te, créixer, descobrir-te, conèixer-te, què és això.
9: I expressar-te,
3: sense judici.
9: Exacte.
3: En el treball en col·lectius especialment vulnerables, de quina manera especialment pot ajudar l'artteràpia?
9: Amb col·lectius vulnerables, bueno, potser una miqueta el que dèiem, no? Com, per exemple, el tema de donar-los una veu, no? De la possibilitat d'escoltar-se a si mateixos i d'expressar-se i de connectar amb les persones des del que ens connecta els uns amb els altres, no? Que al final, abans de començar l'entrevista, parlàvem d'això, no? Que en el fons, per més etiquetes, màscares, cultures, procedències, tots ens mou el mateix, que és...
3: Som pastats.
9: Som iguals.
3: Sí.
9: I al final el que ens mou és l'amor. En realitat, jo és el que he vist sempre. I la conclusió que he arribat sempre, amb tots els processos, que ens mou l'amor.
3: De tots aquests processos que has viscut, que suposo que han sigut molts al llarg de la teva experiència, hi ha algun cas que hagis acompanyat, ja sigui col·lectiu o individual, que t'hagi emocionat especialment?
9: És que em sembla que cada dia m'emociono molt. És com... Així és a dir, trien un. Me'n venen com tants que és com si volguessis passar alguna cosa per un embut, eh? Perquè és que... És constant. És constant. La meravella de quan una persona s'expressa i es veu i s'allibra d'alguna cosa o transforma o s'adona de que, no sé, de que és bonica ella mateixa, no? Que a vegades tenim com coses tancades, és que no ho sé, totes no. És que a més quan connectes des d'aquest lloc, o sigui, es comencen a treure barreres i judicis i idees que tens sobre tu mateix, clar, o sigui, el creixement és brutal i la connexió amb els altres és brutal i l'agraïment també. És que és molt bonic. És, bueno, és viure amb bellesa, això, quasi bé, sempre que podem, no?
3: Per com parles, es desprèn que ho vius molt, molt intensament i molt, molt profundament,
9: sí.
3: Però si haguessis de ficar paraules i haguessis de dir què és el que més t'omple de la feina que fas, si se'n pot dir feina?
9: Sí, és feina, eh?
3: Tal com ho vius, que és una cosa que t'apassiona,
9: sí.
3: I almenys això és el que passa a mi,
9: sí.
3: Jo faig una cosa,
9: exacte,
3: que m'apassiona i no n'hi dic feina.
9: Sí.
3: Què és el que diries que t'omple més?
9: Doncs... És que em fa molt feliç, perquè és que m'ho passo molt bé, perquè té molt sentit, perquè adonar-te que en el fons de tota la merda que ens venen en realitat quan connectem amb les persones, o sigui, el fet de connectar, jo crec que és això, el fet de connectar directament amb les persones de cor a cor i veure-les allà dintre, jo també, en el moment que estic treballant, que vulguis que no, també ens acabem com posant, jo què sé, etiquetes i coses i maneres de com hem d'estar, i en aquell moment que pot ser, no sé, és com aquesta llibertat que tots podem ser com som en realitat, i aquest connectar, jo crec que és el que llavors perquè sents amor i això és molt bonic, i llavors això a mi, clar, em dona fe en la vida, no sé com dir-ho, no? Bueno, em fa veure la vida més bonica.
3: I ara estàs fent feina amb nens, també.
9: Sí.
3: Quina diferència diries que hi ha amb l'art-teràpia aplicada a nens, aplicada a adults?
9: Ai. Bé, en realitat, amb adults al final també es van a trobar amb el nen que porten a dintre, eh? Perquè moltes vegades també el primer és, ui, no dibuixaves que era un nen petit, no? I perquè també recuperen coses que és això, que s'han anat posant capes i capes i capes de com s'ha de ser, que en aquell moment es treuen. Però és que, bueno, a mi treballar amb els nens és que m'agrada moltíssim, m'agrada molt, perquè sí, encara, tot i que trobo que els condicionem massa d'hora, perquè a vegades ja de molt petits estan fent un dibuix a veure si està bé, i dius, però aviam, tens 5 anys, aquest dibuix és igual si està bé o no està bé, t'agrada a tu, està bé per tu, t'ho has passat bé, t'ha servit, no? però clar, la innocència que tenen i el coneixement de les coses que tenen, i que quan els hi dones l'espai per expressar-se i parlar, dius, mare de Déu, però si ho saben tot, saben més que nosaltres.
3: I per gent que ens escolti, que digui, jo, a mi això m'agradaria provar, a veure de què va. Jo sé que fas sessions tant col·lectives, grupals com individuals, on et poden trobar?
9: Mira, doncs em podrien trobar a la web de l'IATBA, que és iatba.org, i a partir d'allà doncs em poden trobar tant des de la vessant de la docència, a qui li pugui interessar també estudiar art teràpia, que també és un dels estudis molt interessants, com també si em volen contactar tant per treballar amb els nens. Jo ara treballo a Osona, a l'hora de... O sigui, que ara he estat fins al setembre molt més vinculada a l'institut perquè el dirigia, i ara doncs he tingut com molt la necessitat de tornar a casa i estar aquí, i llavors estic treballant per Osona, i tant que el que sigui per treballar amb grups de nens com qui vulgui una teràpia individual, doncs em poden trobar a través de la web de IATBA,
3: iatba.org. Ja per acabar, Anna, si la vida parlés, si et parlés avui, què diries que t'està demanant ara mateix?
9: Que em cuidi a mi i que m'expressi jo, sí.
3: Que bonic. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per estar aquí amb nosaltres avui.
9: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: I és un plaer retrobar la Susana Pérez, que ara feia uns dies que no venia i la trobava molt a faltar, amb la seva secció de Susana Acompanya. Susana, com estàs?
1: Aquí contenta d'estar amb el teu programa tan expansiu. Gràcies, Sergi.
0: Nosaltres contentíssims de retrobar-te. Susana, avui de què ens vols parlar?
1: Mira, doncs avui us parlaré d'algo que m'omple de contentura, perquè la vida m'ha posat al davant un acompanyament a una persona molt especial. No sabia que m'agradaria tant, que estaria tan satisfeta, que podria veure tot allò que a vegades fem quan fem un treball propi o fem una formació o llegim un llibre. Quan ho reps de primeríssima mà, aquesta resposta que això, que ho has viscut d'una altra manera, però ho vius en primera persona, en vivo i en directo, pues dona molta gratificació. I això va passar, pues, això amb el Josep Maria, una persona de 90 anys que el vaig acompanyar, vaig tenir aquesta gran sort d'acompanyar-lo els 4 últims mesos de la seva vida. I durant aquests 4 mesos es va donar el poder-lo acompanyar cada setmana un parell d'hores. I era un home molt savi, perquè parlaven de temes molt profunds, i ell estava molt obert a poder connectar amb aquestes profunditats que no es parla gaire, que no saps ben bé com fer-ho, i vaig poder gaudir d'aquesta conversa tan íntima, tan profunda i amb tanta facilitat, perquè ell veia jo que poder-ho parlar ja li aliviava aquesta inquietud que a vegades portem a dintre, i això, no ho sabem a vegades amb qui parlar-lo, perquè és veritat que poder-ho fer amb la família, que segur que sempre està al favor de poder escoltar-nos i de poder tenir una conversació maca, però a vegades no ho fem per no traslladar més dolor a la persona, per no amoïnar-los més, no? I clar, quan ve una persona exterior, com va ser el meu cas, perquè el vaig conèixer aquests 4 mesos, com et deia, i clar, ell va ser molt savi al poder-se donar compte que parlar li aliviava. I aquestes inquietuds que ens fan com aquest malestar, pues és poc fàcil a vegades voler tocar-les, no? És com dir, jo no surto del meu estat de confort i no passa res, no? Però com que ell em va manifestar que tenia por a la mort, doncs jo li vaig poder dir que igual la podríem suavitzar, aquesta por, perquè no cal. És una transmissió que la religió, l'edat seva també era una suma perquè tingués uns conceptes que dius, igual no he fet les coses ben fetes i potser vaig a l'infern, no? I clar, poder conversar amb tanta tranquil·litat, amb tanta presència, amb tant de respecte, amb res de judici, va haver una obertura que dius, que màgic que és poder parlar i que aquesta persona t'expliqui coses tan íntimes, però eren tan íntimes que a la mateixa vegada el posar-les en boca, doncs al sentir-les és com que s'adonava compte de que ell podia fer algun moviment, algun gest per poder estar més tranquil, i aquest ronron interior pogués estar més tranquil i no tingué tanta por a la mort, i amb el que parlàvem

0: parlant, però el recordatori de la paraula ens fa aquesta firmesa de dir: em va bé, no, aquesta xarxa? Anem bé, perquè em trobo com una mica més lleuger.
1: Per tant, el tema principal del Josep Maria era la por a la mort. Aquest era el tema principal.
0: El tema principal, sobretot, sí, d'aquí va sortir la continuació de diàlegs, però això ja estava una mica més encarat a que, pues bueno, ja veia jo que no era, ja li importaven altres temes també, va ser continuar pues amb les coses que un mateix pensem que no hem fet bé. Pensem, no volem dir que no les hagin fet, però bueno, si amb el nostre interior està que ho creiem, doncs això és com una confirmació, no? Doncs el neguit de coses pues, que fem i que pensem que no van ser ben fetes, i això ens crea com una mena de culpabilitat. El no poder haver dit a persones que ja han marxat, pues bueno, tingué converses que li haurien agradat fer i que no va fer. Bueno, pues jo també li vaig poder, no sé, pues donar aquest suport de dir: encara ho pots fer, encara que aquesta persona no estigui aquí amb la nostra presència de vida, a lo millor pues, a través pues, d'una foto, d'un cor a cor, d'ànima a ànima, pogués sincerar-te amb aquesta persona que creus que li hauries tingut de donar una explicació i no li vas poder donar. O sigui, va ser tot com treure-li la importància de dolor que portem a vegades, no? O sigui, el poder-lo parlar, lo maco que va ser, i cada setmana era una espera, tant per la meva part com per la seva, perquè era una fusió de dir: estic aquí per tu, explicant lo que t'amoïni, no?
1: I... que maco. M'imagino, Susana, que el fet que no hi hagi un vincle de parentesc, això ho facilita, oi? Perquè a vegades obrir-nos amb persones que ja hi tenim un vincle és més difícil que no pas amb una tercera persona que d'entrada és neutra.
0: Absolutament. Per mi, l'èxit de lo que podem avançar en comunicació que no ens ve de gust parlar és poder-lo fer amb una persona que no la coneixem de res. Absolutament. I després que aquesta persona que no la coneixem, que puguem intuir que estem en un camp segur, vull dir, de confiança, de respecte, no? De que diguis lo que diguis, tot és per aliviar, per sanar, per descarregar aquest malestar. Aquesta és l'única missió, no hi ha una altra. Quan l'altra persona està oberta, com era el cas de Josep Maria, és una bendició de Déu, de veritat.
1: I d'aquests 4 mesos que vas poder gaudir d'aquestes converses tan profundes i amb el Josep Maria, què diries que és el que més et va emocionar?
0: El que més em va emocionar és que ell tenia molt clar que volia una mort que, per no fer patir els seus fills, que volia morir a casa amb la família. I com ho tenia de fer? Com ho tenia de fer? Perquè és això el que volia ell. Anar-se tranquil, amb la família, a casa, i bueno, això era maco escoltar-lo, perquè, a més, anava, la família anava de la mà amb ell, amb aquest costat, perquè ell vivia amb la família, amb el seu fill Andreu, i la seva jove, i els seus nets. Per tant, ell ja vivia en família, i la família, pues bueno, contents de tenir-lo a casa, perquè havien viscut pràcticament, jo diria, tota la vida junts. I el Josep Maria anhelava molt això, i m'agradava que em pogués dir amb aquesta franquesa de dir: jo, a casa, amb els meus. I així va ser. És que va ser tal qual, perquè els fills també estaven amb una serenitat, amb una pau, amb un acolliment familiar. Molt sovint el venien a veure, els altres fills que no tenien la convivència a casa, i sobretot l'última setmana, o les dues últimes setmanes, que ja es veia mica en mica una baixada.

0: doncs van estar molt presents i, clar, això ajuda molt a poder marxar a la persona, ajuda molt que ells li diguin pare, quan vulguis, que sàpiguis que estem aquí al teu costat i que pots marxar quan tu ho puguis decidir, però per la nostra part ens estem despedint de tu i agraint tot el que has fet com a pare, no?
1: Estem sobre el temps gairebé, Susana, però no m'agradaria acabar la secció sense fer-te una pregunta. Clar, amb aquests acompanyaments tan bonics que fas, m'imagino que també d'alguna manera, perquè suposo que els familiars de les persones que acompanyes són conscients dels teus acompanyaments, m'imagino.
2: Bueno, tenen una mica d'idea, però no me quedo obses.
1: Ah, no anava a preguntar-te això. No sé si llavors estableixes un vincle també amb la família.
0: Sí, aquesta família jo no la coneixia de res, però a través d'una amiga es va donar el cas i va haver aquest contacte. Però és veritat que el Josep Maria ja va marxar al mes a finals de gener i avui mateix, avui, diumenge, bueno, avui ens hem trobat per recordar-lo, per poder parlar d'ell i per quedar un altre dia i fer una barbacoa. Perquè sí, és veritat, aquesta resposta a la teva pregunta es crea un vincle maco, perquè al principi, encara que jo no coneixia la família, com et dic, clar, ells m'obren les portes a una persona que pràcticament no saben res de mi, només la petita referència de la germana de l'Andreu, i clar, bueno, tenen de confiar de que aquest acompanyament serà, pues bueno, agradable, saludable pel seu pare, no? I així ha estat, ha sigut una despedida, bueno, preciosa, a no poder més, el meu sentir i el meu gaudir, i bé, és allò de dir que bé que puguem parlar l'última etapa, sobretot sempre, no? Però bueno, ja que ens aproximem a una edat, almenys ser més conscient de que vull marxar el més tranquil, el més lleuger possible, no?
1: Susana, quina tasca més preciosa que fas. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a tu. Immenses gràcies per poder-lo, pues, bueno, divulgar, no? Perquè contra més ens sapiguem una mica a part de lo que es pot dir un llibre i puguem gaudir de les experiències humanes, més ens enriqueix a tots, no?
1: Absolutament. Una forta abraçada.
0: Gràcies a tu. Gràcies, moltes gràcies.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Anna, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Bona nit.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Què dius ara?
1: Sí, sí.

0: cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.
1: Apuja el volum. Firabó.cat.
2: Molt bé, no?
3: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 264 350. Fem-ho fàcil.